perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: One, two, three.
2: Caramba! Caramba!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

que volien ser bandera. Què n'hem fet d'aquells colors? Què n'hem fet d'aquelles reines? Si m'ho preguntava algú, jo em giraria d'esquena. Tantes coses hem perdut,

cridem velles cançons que encomanen la tristesa, estrenem la nova veu i alegrem l'antiga terra.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Gracias.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kaldım.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola amics, com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio. 23 de maig 2026 i sembla ja que el temps s'està estabilitzant i ja ha fet dies de caloreta. Què tal, com estàu? Gràcies per estar amb nosaltres, per escoltar-nos, gràcies per participar. Aquest programa monogràfic d'avui està dedicat al perdó. I així totes les cançons al llarg de 180 minuts vos acompanyaran amb aquesta temàtica. Som el Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos, que passeu un molt bon programa a nosaltres, en la nostra companyia, al Manco, que mos escolta una estona al llarg d'aquestes 3 hores. I especialment moltes gràcies a tots els que cada setmana participen i col·laboren cercant temes que formen la banda sonora d'aquest espai monogràfic. Benvinguts, començam!

I avui d'aquesta temàtica del perdonar, m'haureu de perdonar a jo perquè me vaig fer un petit embull en sos papers i resulta que aquest espai el havíem fet l'any passat i jo sempre procuro recuperar programes que fa el manco 2 anys que no hem fet. Així és que disculpeu, perdonau vosaltres, però avui tenim perdonar novament.

I com sempre vos faig el petit pròleg o resum de lo que serà aquest programa. Encara pot tenir qualque novetat a darrera hora. Començam a gravar el programa i encara de tant en tant mos arriben sol·licituds i peticions, i això també pot ser possible avui. Vos diré que fins ara tenim dues cançons que hem d'escoltar en dues versions distintes i que tenim un artista que farà doblete en solitari i amb un grup, però la mateixa veu, la mateixa cantant. I llavors hem de dir que tenim també sis cançons que han estat demanades per més d'un amic o una amiga. Ho coincidit bastant perquè el programa d'avui és una miqueta dificultós. Començant tot d'una saludant en Miquel Campaner, que viu a Serenyesa. Bon dia, Miquel, com estàs? Tu encetaràs el programa

I així hem començat el programa d'avui en francès, ara en castellà. I ara ve un artista que fa doblete també, i no ve dit, perquè és un dels que ha de fer les dues versions del mateix tema, Perdóname, i se trata d'en Pablo Alborán, aquest cantautor de Màlaga. Aquest artista, òbviament, també farà doblete perquè versiona la seva pròpia cançó. Ara serà la versió a duo que fa amb una cantant portuguesa que li diuen Carmino, Maria do Carmo Carvalho Rebelo d'Andrade, nascuda a Lisboa, que té 41 anys. L'àlbum d'en Alborán va sortir en el 2011 i hi ha totes les cançons que ha gravat fins aleshores de la seva trajectòria en aquest any, 2011. Òbviament, ha passat molt de temps. I aquí fa les dues versions precisament del tema, Perdóname, que hem d'escoltar doble. Ara la versió a dueto que fa en Carmiño. I mos ha demanat, per cert, en Javier Valenzuela, que vive a Sabadell. Com estàs, Javi? Buenos días, gràcies per estar amb nosaltres. Que és la primera de les tres cançons que li han de posar en el dia d'avui.

programa perdonar, disculpar, excusar. Ara tenim disculpame, en aquest cas el títol no és aquest, sinó que és un prescut, amor, disculpame. Aquest és el títol de la cançó que hem d'escoltar a continuació i com us ha demanat en Pep des de ciutat. Bon dia Pep, com estàs? En Pep ha arribat a tres cançons, variades cançons de la seva llista, com podem comprovar. Aquest tema pertany a la malograda Rocío Dúrcal, cantant a Juan Gabriel, en aquest compositor també ja desaparegut mexicà i cantant, que va treure na Rocío dins un àlbum del 86 que se deia Siempre.

0: Lidi van Belgin Arti cada setmana està en altres. Un cap vespre va enviar aquest àudio i posta diu: bones tardes, què tal Bel? Nosaltres tenim bon dia, benvinguda.
1: Bueno, bones tardes, Miquel. Cercant, m'hi he trobat. Una que diu: he venit a pedir-te perdó, d'en Juan Gabriel. Una altra de Luis Miguel: no te puedo perdonar. I jo bon, he trobat una que se diu Perdóname, de la Rosalía, que no sé si no l'he sentida, ja m'he dit no Rosalía, però no, no sé si existeix o no existeix. Però si no, en aquesta, me poses Perdóname de Café Quijano, que també m'agrada. Vinga, seguir i saludos a tothom, i a seguir. És igual si ha repetit el programa, no passa res, hi ha moltes de cançons, no vol dir que n'hi hagi cap d'igual. Vinga, molt bé, fa superbé, molta feina. Adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis un gran cap de setmana. Te direm un parell de coses, te posarem aquest tema de na Rosalía, però hem de dir que na Rosalía no l'ha gravat, sinó que és una actuació, no se sent massa bé, en directe, que obria el tour, el famós tour Motomami, i és un homenatge que feia a una cançó que hem d'escoltar precisament en el dia d'avui, de La Factoria, un reggaeton que na Rosalía va homenatjar en aquest famós tour del Motomami, i que és la cançó que ens has demanat tu, que és la primera que te posàvem. Això sí, versió en directe de na Rosalía, aquesta cantant espanyola internacional catalana.

arriba el torn de saludar a Margalida Sureda. Molt bon dia, Margalida. Moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. La Margalida també ha dit tres cançons. Ja tenim preparada la primera. I que se tracta d'un grup que mos faran aquest tema, un grup de Murcia de post-rock, formats l'any 2003, i que fan post-rock o folk. El va fundar en Jorge Ruiz Flores, que és el cantant-compositor d'aquesta formació, que se diu, que no he dit el nom, nom curiós, Maldita Nerea. El tema que mos demanen a Margalida va sortir en el 2014, l'àlbum se titulava Mira Dentro, on si miram i trobem aquest tema, que és la cançó que mos ha demanat la Margalida per aquest espai d'avui, de Perdona, perdona si te llamo amor.

Saludem en Fernando, Fernando Broncano. Bon dia, Fernando, moltíssimes gràcies per estar aquí. En Fernando també ha suggerit tres temes per el dia d'avui de perdó i ara en tenim una que mos torna ja a dur aquest artista, en aquest cas, o més ben dit, mos dur per primera vegada en aquesta artista femenina que farà el doblete, que és Namaya Montero, en aquest cas però cantant encara a la primera etapa a La Oreja de Van Gogh. Estem en el 2003, l'àlbum se titula Lo que te conté mientras te hacías la dormida i la cantant, Amaya Montero, mos fa aquest tema que curiosament més tard ha de cantar i no és la mateixa cançó, però en el mateix títol, Perdóname, ara a La Oreja de Van Gogh, 2003.

I avui sí que sí, que les cançons, la majoria de les que han d'escoltar el dia d'avui són cantades en castellà. Guanyen, si fos un partit de futbol o d'altres esports, per golejada. També tenc que dir que la mateixa paraula perdóname, aquest títol de cançó, el tenim 7 o 8 vegades i no se trata de la mateixa, però és un títol molt repetit. Continuant, saludam ara Anna Maria Mestre. Bon dia, com estàs, Maria? Moltes gràcies per estar aquí també aquesta setmana. Anna Maria també ha arribat a 3 temes. I és la primera cançó que escoltarem i la primera que escoltarem en anglès en el dia d'avui, si no vaig errat. Sembla que no m'he errat, no. Ell és Samuel Frederick Smith, un cantant britànic nascut a Londres en el 92, que és una celebritat britànica a part de cantar i de composar. És un d'aquests artistes famosos que té nom artístic senzill de Sam Smith. Té 34 anys, el debutant és 2007, pop, rhythm and blues, soul. El tema que mos demanen a Maria el va treure en el 2020, l'àlbum de Love Goes, i el títol de la cançó és aquesta, Forgive Myself, me perdona a mi mateix.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquest dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I és curiós que precisament hagi d'haver estat en aquest programa avui de perdonar o de disculpar, perquè jo he de demanar disculpes i he de demanar perdó ara, no per haver repetit el programa com he fet en els comens, sinó que m'he donat compte tard, perquè fa mitja hora que aquest espai ha començat, de que la meva veu sortia molt malament i no haver pogut rectificar. Així és que, per tant, disculpeu, perdoneu, la música sí que s'escoltava com sempre, però la meva veu ha tingut un problema greu de so i no he pogut tornar enrere. Perdó.

La manera d'estar involucrats i participar en aquest programa de música del dissabte a la ràdio és senzill. Ficau les cançons a Facebook. El de dir cançons em podeu dir un màxim de 3 per persona del tema que jo vos propos quasi en el final de cada programa. Però si en sabeu una ja participau i ja surt el vostre nom, 2 millor i 3 perfecte. Més música, més diferents estils musicals segurament i èpoques que la constant i el segell d'aquest dissabte a la ràdio. Això sí, han d'arribar abans de dimecres. Per la gent d'Artà que no tingui Facebook, que no pugui participar per lo que sigui, que me vegi pel carrer però que li agradaria que el seu nom sortís i que li agradaria també participar d'aquest programa interactiu i me volen basta que me diguin Miquel, jo escolto el programa dissabtes a la ràdio. Jo vos cercaré una cançó i la vos posaré per vosaltres, d'acord? Moltes gràcies.

0: És la Magdalena Gili, una veu que coneixeu perfectament perquè cada setmana estan nosaltres. Bon dia, què tal, com estàs, Magdalena?
1: Hola, Miquel, bon dia, com va? També un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Perdóname, per Duo Dinàmico. Perdón, per David Bisbal i na Gracie. I Perdóname, per Camilo Sesto. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que passis un molt bon cap de setmana. I començarem escoltant un tema que hauràs de compartir també amb en Fernando Broncano, perquè ens ha demanat també aquesta cançó, en Fernando, que van denomenar no fa massa. I se tracta d'aquest tema de 2018 de David Bisbal, cantant d'Almeria, sorgit d'Operación Triunfo, de fama popularíssima en tota Llatinoamèrica, també internacional, que fa a dueto amb una cantant que li diuen Gracie Yelena Rendón Ceballos, que és actriu i cantant colombiana coneguda com a Gracie. Tots dos fan a dueto aquest títol que ens ha demanat en Magdalena i també en Fernando. Perdón.

Saludem a Maria Luisa Fernández, que també està aquí amb nosaltres. Com estàs, Maria Luisa? Moltes gràcies per col·laborar, per participar. I na Maria Luisa ens ha demanat precisament aquest tema que hem escoltat en la versió que feia en directe na Rosalia fa una estoneta. I se tracta d'aquest tema, se tracta d'aquest tema que va crear una influent agrupació de reggaeton i reggae de Panamà, formats en el 99, que se deien La Factoria. El títol de la cançó és Perdóname, però escoltarem la versió, perquè així va demanat en Maria Luisa, la versió que faran conjuntament Nady Lover dins un àlbum de 2008, i hem de dir que Nady Lover també és un cantautor de Panamà de reggaeton, pop, llatí i altres estils. Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, l'escoltam, segona vegada que escoltam aquest tema. La primera era aquell cover o versió de na Rosalia, ara La Factoria original, però en col·laboració amb Nady Lover. Perdóname.

0: I com cada setmana també tenim a Juanita Ginard, que participa en aquest espai del dia d'avui. Com estàs, Juanita? Bon dia.
1: I a Miquel, mos fa un dia preciós, eh? Oh, ara no portaria fer més calor, fa un temps boníssim. Mira, em vull saludar a tu, a la germana, a la Maria i a Catalina Carbona, a la Mari Pat, a la Maria Cafè, a la Man, si s'anima qualque vegada, perquè he llançat de cançons, a la Maria Animat, que mos fa falta, dona, i el tio Joan i la tia Maria de la Carretó. Ara te diré les cançons, Miquel. Perdón, cariño mío, de Máximo Reineri. Perdóname, de Camilo Sesto. I perdóname, mi amor, de José Luis Perales. Bé, aquesta setmana mos perdonarem tot i tot quedarà olvidat. Bueno, Miquel, de pesa broma, no és veritat. Bé, bona setmana a tots i fins la setmana que ve. Fins dissabte. Adéu.
0: Moltíssimes gràcies, Juanita, molt bon cap de setmana i, com dius, efectivament, mos fa un temps espectacular, preciós. Jo també m'assumiria que se quedàs així com està ja, que no fes canvis, tot i que m'apareix que enguany també tindrem una bona temporada de calor, ja ho veuràs. Bueno, anem a començar amb un tema que mos has demanat d'aquesta llista, on anem amb un veterà, en José Luis Perales, que és cantautor, productor, poeta, compositor i cantant de Castejón, de Cuenca, compta ja amb 81 anys, va debutar en el 67 i va treure un àlbum de 2001 que se deia senzillament en el seu primer llinatge, Perales, on hi trobam aquesta cançó, com us ha demanat na Juanita, que se titula també Perdóname, mi amor, que ja han tingut amb una altra oportunitat, si no va xerrar, perquè avui entre perdóname, perdón i perdóname, mi amor, n'hi ha una mescla que de vegades també me confon, que és un tema avui de perdonar claríssimament i clarament, i totes són cançons com a una miqueta tristes, com duen evidentment la temàtica del dia d'avui, que és el perdó.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si en aquest moment heu posat aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio, que està dedicat avui en el perdonar o el perdó.

La segona cançó que mos ha suggerit per aquest espai d'avui en Javier Valenzuela, buenos días Javi de nuevo, és un tema que mos du cap a França a escoltar a un gran que va ser de la música

francès L'Amor, on hi trobam aquest tema, és l'àlbum pòstum d'aquest artista amb aquest títol que mos ha demanat en Javier Pardonne-moi, Johnny Hallyday.

i que és el perdó el protagonista musical d'avui. Què és el perdó? El perdó és una decisió voluntària i conscient de deixar anar els sentiments de rancor, de ràbia, de venjança cap a qualcú que mos ha ofès o mos ha perjudicat. És un procés intern d'alliberació emocional que cerca recuperar la pau mental.

Idò, i el perdó, aquesta definició que vos acabo de dir, també continua amb aquests components. És una decisió que prenem que no depèn d'un sentiment inicial, sinó de la voluntat de no castigar emocionalment a un altre. No significa oblidar. Perdonar no implica borrar el passat ni justificar el mal, però és un regal per un mateix, perquè se considera que és una eina d'autocuidado per evitar que la amargura afecti el nostre propi benestar.

En Luis Miguel és un dels cantants llatinoamericans més populars. És Luis Miguel Gallego Basteri, nascut a San Juan, a Puerto Rico. Té la nacionalitat dels Estats Units, mexicana i espanyola, fins al 91. Després es va decidir per ser mexicà. Son pare és espanyol i sa mare era mexicana. El tema que cantarà Luis Miguel en aquest espai en el dia d'avui se titula I la demanada per sa que no ve dins de Bel Ginard, se titula, ara sí, No te puedo perdonar, que és una versió d'aquell tema de Nery Carmen, All by myself, de la dècada dels 70, que després va tornar a regravar Celine Dion i que va aparèixer, per cert, a la pel·lícula, la banda sonora de la pel·lícula Bridget Jones, la versió castellana de Luis Miguel, com era ben jovenet, No te puedo perdonar, que mos ha demanat Nabel.

I Forgive You, Te Perdon, és el títol següent que escoltarem ara, que mos ha demanat en Pep des de Ciutat, la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Pep. Va sortir en el 2024 i la mos farà una cantant australiana coneguda com a Sia. Té una veu espectacular. Li diuen Sia Kate Isobel Furler, nascuda en el 75, per tant, té 50 anys, per desembre farà 51. Va debutar a l'any 90 i és cantant, compositora, productora, actriu, directora i també escritora. Anem en el tema de 2024, I Forgive You, Sia.

Moltes vegades que feim aquest programa de perdonar sempre hi ha dos temes que se destaquen i que estan molt sol·licitats i llavors ho podeu imaginar que sortiran més endavant i del mateix títol i no de la mateixa cançó. Però ara n'escoltarem una altra que també ha estat demanada per dues persones, saludant novament en Miquel Campaner des de Serenllaça. Bon dia, Miquel, com estàs? I na Juanita Ginar, que també s'ha recordat d'aquesta cançó, que escoltarem. Bon dia, Juanita, novament. Mon anam a Itàlia, mon anam a l'any 1971 amb Massimo Ranieri. El títol original d'aquest tema és L'amore è un attimo, que va cantar en Massimo en el Festival d'Eurovisió d'aquest any 71, que cantava per Sanna Carina, que va quedar segona en Un Mundo Nuevo. Ell va quedar a la posició número 5 i hem de dir que en Massimo Ranieri té el nom real de Giovanni Calone, nascut a Nàpols, té 75 anys i també era actor, conductor, presentador. Va debutar en el 64 el títol castellà, que m'apareix que no ho he dit, només he dit el títol original, la va gravar també en castellà, com deia, que és la versió que escoltarem, Perdón, cariño mío.

I saludem ara Nacuca Ginart. Com estàs, Cuca? Gràcies per estar aquesta setmana també amb nosaltres. Nacuca només ha dit una cançó, aquesta que ara li posarem tot d'una, i que haurà de compartir amb la Margalida Sureda, que tothom saludar. Margalida, bon dia, novament. Totes dues s'han recordat d'aquest cantant del Canadà, romàntic artista, que li diuen Bryan Adams. El nom real és Bryan Guy Adams, nascut a Kingston, Ontario, nascut en el 59, guitarrista, cantant i compositor del Canadà. Fa diferents estils, moltíssim rock, rock alternatiu, soft rock, pop, adult, etc. Va debutar en el 75 i se va retirar en el 2022. També, a part de tota la música, és activista per la pau. Tema que va ser número 1 a Espanya l'any 94, concretament a les primeres setmanes del mes de gener. La cançó, però, és del 93, se titula Please Forgive Me, i va ser número 1 a Espanya el 15 de gener del 94, aquesta cançó, que se tradueix Per favor, perdona'm. Ell és Bryan Adams.

I ara ens arriba la veu d'en Pablo Alborán, que així aconsegueix fer el doblet en el dia d'avui. Abans l'hem escoltat a dueto Necarmiño fent aquest tema que se titula Perdóname, que ara l'escoltarem cantant en solitari. Abans mos havia demanat el tema en Javier Valenzuela i ara en solitari aquest tema de 2011 dins l'àlbum Pablo Alborán el mos ha demanat en Bernat Dito des de Palma, des de Ciutat. Com estàs, Bernat? Benvingut, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Hem de dir que en Pablo Alborán és Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz, nascut a Màlaga en el 89, el 31 de maig, si és que prestat serà el seu aniversari. Té 36 anys, va debutar el 2010, pop, balada, cantautor, copla, flamenc, post-rock, un gran artista, sense dubte. Segona vegada que escoltam aquest tema, segona veu, en aquest cas en solitari, Pablo Alborán, Perdóname. Sí.

La segona cançó que mos ha demanat na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, mos du a escoltar la veu femenina de Namaya Montero per segona vegada, així és que també fa el doblete, al igual que en Pablo Alborán, que acabem d'escoltar. Abans l'hem escoltada amb el mateix títol d'aquesta cançó que hem de posar ara, Perdóname, però cantava L'Oreja de Van Gogh, i no és la mateixa cançó, ni tampoc és la cançó d'en Alborán, però se titula exactament igual. I el més curiós de tot és que també és del mateix any de ser d'en Pablo Alborán que acabem d'escoltar, 2011. Amaya Montero, Perdóname, segona cançó que ha demanat na Maria Mestre, doblete de la cantant Amaya Montero.

I ja començant a tancar llistes, ho feim en la tercera cançó que ha demanat Nebel Ginard. Bon dia i molt bon cap de setmana, Nebel. I l'artista que mos cantarà aquest espai del perdó és Alberto Aguilera Valadez. Aquest artista, el nom real és Juan Gabriel. Per desgràcia ja desaparegut, mos va deixar en el 2016 a l'edat de 66 anys, havia nascut en els 50. Per tant, feia mariachi, ranchera, bolero, pop, llatí, balada del 71 fins any de la seva mort. Era un dels compositors més exitosos de Mèxic, cantant, compositor i actor, i que va donar tantíssim d'èxits, per exemple, a Rocío Dúrcal, o també a Isabel Pantoja, entre altres. En Juan Gabriel va gravar aquesta cançó que mos ha demanat en Bel, la tercera, a l'any 80, amb aquest títol, He venido a pedirte perdón. Com a curiositat, hem de dir que la cara B hi havia el Noa Noa, que va cantar també Maciel.

Atenció, arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Atenció, valdrà qualsevol d'aquests termes, qualsevol d'aquestes paraules. Cercarem els punts cardinals. I direu, mare meva, quina cosa més complicada. A veure una miqueta, però el de cercar. Recordeu que per dir el nord, el sud, l'est, a l'oest. Cardinal.te Points cardinox. Cardinal points, punti cardinal, puntos cardinales, etc. D'acord? Qualsevol idioma, nord, sud, est, oest. I també valdrà la paraula, tot i que no parlin del punt cardinal, pues la paraula punt, point, punti, puncte, etc. D'acord? Ho repetiré d'aquí una estona, complicadet.

El perdón és el títol de la cançó que escoltarem ara i que va ser número 1 a Espanya el 30 de maig de 2015 i que mos faran un dueto format pel fill d'en Julio Iglesias, un cantant internacional com és Enrique Iglesias, acompanyat de Nicky Jam, que és Nick Rivera Caminero, cantant i compositor dels Estats Units d'ascendència sud-americana, colombiana, que també té nacionalitat. Va debutar en el 94, fa reggaeton, pop urbà, dance, hip-hop, etc. I en Enrique Iglesias tothom el coneix, un artista també de fama internacional des de fa molt de temps. A dueto, tema que mos ha demanat i completant la seva llista, en Margalida, sobre de bon cap de setmana, Margalida, el perdón.

La manera d'estar involucrats i participar en aquest programa de música del dissabte a la ràdio és senzill. Ficau les cançons a Facebook. El de dir cançons em podeu dir un màxim de 3 per persona del tema que jo vos propos quasi en el final de cada programa. Però si en sabeu una ja participau i ja surt el vostre nom, 2 millor i 3 perfecte. Més música, més diferents estils musicals segurament i èpoques que és constant i el segell d'aquest dissabte a la ràdio. Això sí, han d'arribar abans de dimecres. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no pugui participar per lo que sigui, que me vegi pel carrer, però que li agradaria que el seu nom sortís, i que li agradaria també participar d'aquest programa interactiu, i me volen basta que me diguin: Miquel, jo t'escolto, jo escolto el programa dissabtes a la ràdio. Jo vos cercaré una cançó i la vos posaré per vosaltres, d'acord? Moltes gràcies.

doncs, i avui que teníem una miqueta més de temps, l'hem aprofitat per posar dues cançons que parlaven del perdonar i hem posat a dues Loles ben diferenciades, ja desaparegudes, la mexicana Lola Beltrán, que Dios te perdone, i el mit espanyol Lola Flores, perdóname mi vida.

Us torno a repetir el tema de la setmana que ve. Recordeu que m'heu de fer arribar les cançons per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, per missatge privat, si pot això, si no, directament en el mur. Però han d'arribar abans de dimecres. Amb una ja participàvem en el programa. Dues, millor. Tres, perfecte. Escupo, complet. No podeu superar aquesta xifra. Si enviava els àudios, la gent també vos escolta. D'acord? Aquesta setmana ho diré en castellà. Atenció. Puntos cardinales. La paraula punto, punt, norte, sur, este, oeste. Qualsevol llengua, òbviament.

Aquest darrer tema que mos ha acompanyat el dia demanat en Fernando Broncano era la seva tercera cançó i se tractava d'aquesta formació que se diuen Café Quijano de León, tan aficionats a fer boleros perquè de petits, segons han dit moltes vegades les seves entrevistes, son pare era un gran admirador d'aquest tipus de música i el tenia posat a totes hores i postes se varen de cantar per aquest estil tan semblant i personal i boníssim, hem de dir, els germans Quijano, que en aquest cas estaven acompanyats d'un Willy de Taburete. La cançó era aquesta, Perdonar-me, que com he dit abans havia demanat en Fernando Broncano i ha cobert tota la seva llista.

Soc la Marina Rossell i us recomano que escolteu els dissabtes a Sa Ràdio, perquè us trobeu amb el Miquel, que és amic meu, i tindreu tranquil·litat d'ànim.

I com vos havia dit en aquest començ d'aquest programa del dissabtes a la ràdio, a vegades sol passar que de raríssima hora encara m'envien peticions per participar en aquest espai. Quan només mos manquen aproximadament 3/4 de programa, encara he tingut una petició de Nandi que la ficaré. Moltes gràcies, Andy, per participar. Això sí, de raríssima hora, en sol darrer tren, però te podem ficar avui perquè teníem bastant de temps lliure perquè heu repetit moltes cançons. En Andy ha dit dues cançons, dos temes per aquest espai d'avui, i ja te tenim preparada la primera, i de fet crec que posaran les dues seguides, però en primer lloc anunciaré aquesta que tenim, que és Salvador Sobral, el guanyador del Festival d'Eurovisió, l'única vegada per Portugal, en el 2017, que el vam escoltar la setmana passada dins aquest programa extraordinari d'Eurovisió. Havia gravat en Salvador Sobral, cantant en anglès, un any abans, en el 2016, aquest tema que ens ha demanat Nandi, que dona nom a tot l'àlbum i també a la cançó, la primera cançó de la llista d'aquest treball, Excuse Me.

Sorry Seems to Be the Hardest Word. Aquest és el títol que posarem a continuació en aquest programa d'avui, del perdó, en anglès, òbviament, i que se tradueix com a demanar perdó per ser la paraula més difícil. Ell és el gran Elton John, que no cal que el presentem. Hem de dir que aquest tema va sortir a l'any 1976 i que va ser un dels grans èxits i va ser llançat com a senzill i després va formar part del seu àlbum que feia 11, Blue Mops. Aquest tema el va composar el propi Elton John acompanyat d'en Bernie Taupin, que són aquest tàndem de les cançons més exitoses del propi Elton, el músic i compositor britànic. Aquest tema l'han demanat dues persones, en Maria Mestre, que li completen la llista, bon cap de setmana, Maria, i en Javier Valenzuela des de Sabadell. Feliç fin de setmana, Javier. Tots s'han recordat d'aquest gran tema del 76, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

I per tercera i darrera vegada vos dic el tema de la setmana que ve, que espero que puguem complir. No l'han fet mai, me dóna la sensació, o no me'n record, i són els punts cardinals. Valdrà la paraula punt, cardinal també, que això és poca cosa, però sobretot i especialment, atenció, nord, sud, est, oest, norte, sur, este, oeste, i derivats d'aquesta paraula, d'acord? Com, jo que sé, sureño, per exemple, en castellà, o nòrdic, d'acord? Nord, sud, est, oest, norte, sur, este, oeste. Naturalment, en qualsevol idioma que coneixeu, qualsevol estil musical, repeteix que és dificultós la cosa, en anglès és south, és sur, en alemany és suden, no vull dir, perquè ja ho anireu trobant, d'acord? Nord, sud, est, oest, punts cardinals, però també val la paraula punt, en qualsevol idioma, així per separar malament que no se refereix quin és punt cardinals, punt també valdria, i cardinal, per si en trobau, jo ara no en surt cap a dins el cap, d'acord? Bé, millor dit, sí, ara me'n veu un escap, però no el vos diré, n'hi ha, també cardinal, cardinales.

la segona cançó que ha demanat Nandi per aquest espai del dissabte a la ràdio, que cobreix la seva llista perquè només ha arribat a dues aquesta setmana, la mos oferirà un cantant que té l'apodo, el sobrenom, curiós nom, de El Mite de Manchester, i se trata d'en Stephen Patrick Morrissey, conegut com a Morrissey, és cantant, compositor i autor britànic, i que va ser una autèntica figura com a líder de la banda, aclamada banda de Smiths. Té 66 anys i debutat en el 77. Tema que ha demanat Nandi per aquest espai, en el dia d'avui, amb aquest títol, I have forgiven Jesus. He perdonat a Jesús. Ell és Morrissey.

Flowers Mean Forgiveness, la cançó en vingles que posarem ara, ve de Nord-Amèrica, dels Estats Units. Estem en l'any 1956, un tema que va composar Frisch, White i Wolfson i que mos farà el grandíssim Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra, nascut a Hoboken, a Nova Jersey, en l'any 1915. Mos va deixar a l'edat de 82 anys, en el 98, aquest actor famosíssim i cantant que va ser conegut com a la veu, feia pop tradicional, AC/DC, jazz, swing, etc. També va ser productor, va tenir una trajectòria artística llarguíssima del 35 fins al 98. El tema és del 56, com he dit abans, l'ha demanat en Pep com a la seva tercera cançó, bon cap de setmana, Pep, i se titula, se pot traduir com Ses flors signifiquen perdó, Flowers Mean Forgiveness, Frank Sinatra, la veu.

I ara tenim una de les grans veus que ha donat la música popular espanyola de la dècada dels 70 i del 80. I se tracta d'en Camilo Sesto. Ell mos farà aquesta cançó, que és la segona més demanada en el dia d'avui, que també té el mateix títol de Perdóname, que hem escoltat en diverses oportunitats en el dia d'avui. Aquesta és una gran cançó de l'any 1980 que va composar el propi Camilo, que diuen que era Camilo Blanes Cortés, nascut al Coll, a Alacant, i que mos va deixar a l'edat de 72 anys. En el 2019, des del 64 fins aquest any, va estar dins el món artístic, cantant, compositor, productor, musical, balada romàntica, pop i també rock, els seus començos. Camilo Sesto, i que, perdóname, va ser número 1 a Espanya aquest any 80, concretament a partir del 20 de desembre, acabant aquest any. Tema que ens han demanat tres persones, és la segona cançó més sol·licitada en el dia d'avui. Anem a Magdalena Gili, ja t'ha completat la llista. Magdalena, bon cap de setmana. Maria Luisa Fernández, te deia el mateix. Maria Luisa, feliç fin de setmana. I en Bernat Dito, des de Ciutat. Bernat, bon cap de setmana. Camilo Sesto, perdóname. Ah, i abans d'escoltar en Camilo, he de dir que també en Juanita Ginard també s'ha recordat d'aquesta cançó, així és que són quatre sol·licituds, quatre, a l'igual que sa que jo fins ara deia que era sa més sol·licitada, que diré després d'aquesta d'en Camilo, així és que també en Camilo Sesto, en su perdóname, és el número 1, juntament, i ja vos ho puc adelantar, amb el duo dinàmico que escoltarem després. Juanita, bon cap de setmana.

I ara ja tenim la cançó estrella d'aquest programa d'avui del Perdonar. L'han demanada 4 persones. Mos anirem a la dècada dels 60, a l'any 1962, i mos trobarem, com no, amb el duo Dinàmico, que varen ser Manuel de la Calva, ja desaparegut, i Ramon Arcusa, considerats un dels grups pioners i de més influents dins la música del pop espanyol. Van ser els primers que varen començar a tenir aquesta gran legió de fans, aquesta comissió de gent que els seguia. Aleshores hi havia en Guardiola, que també era, rivalitzava una miqueta, tot i que en Guardiola era major que ells, que varen començar a l'any 1958. Tot d'una feien música anglosaxona, feien versions de temes d'èxit mundial, però a poc a poc varen començar a composar les seves pròpies cançons. Aquesta cançó és una de les més exitoses de la seva trajectòria, se titula Perdóname, com haureu adivinat, i el duo Dinàmico estan aquí perquè l'han demanat a Miquel Campaner, que li completen la llista. Bon dia una altra vegada, Miquel, bon cap de setmana. De Maria Luisa Fernández, feliç fin de setmana, Maria Luisa. De Magdalena Gili, bon cap de setmana, Magdalena. I en Bernat Dito, des de Ciutat, bon cap de setmana, Bernat. 4 persones, 4, han demanat aquest gran èxit del pop espanyol. Any 1962, un autèntic número 1, duo Dinàmico, Perdóname.

I fins aquí, mig, aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, aquest nou programa que hem fet del perdonar i del perdó. Espero que hagi passat una molt bona companyia en sa música, aquestes cançons que vosaltres mateixos elegiu en aquest espai de cada setmana. Dissabtes a la Ràdio, que passeu molt bon cap de setmana a tots. Molta caloreta ha fet ja aquest dia, que pareix estiu de ple. I que passeu un gran cap de setmana. Fins la propera, si deu, les salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

gegants amb mala mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

nada claro. Oh. Me he preguntado, oh, si estás pensando.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'ho escoltat a tot el Canal de Sant Pere a través del blog en radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre a Ràdio Horta. Com us van ja dijous, concretament dijous dia 28 de maig de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 al Goni, a radiohorta.cat, com hem dit abans. Bé, avui segueix fent aquesta calor, aquestes temperatures altes, estem encara, tot i que a final de maig, estem en el mes de maig, valgui la redundància, i bé, no sé què en farem el juliol i l'agost, en fi, esperem que el puguem passar de la millor manera possible.

de, en aquest cas, en Jordi Pistola, conegut per molts a la colònia Sant Pere, i aquí Artà, que diem prou bona que vivia a la colònia Sant Pere, és una família també molt extensa, he anomenat Anna Maite de manera especial a nivell de relació professional, diguem-li bona manera, si m'ho permeteu dir-ho així, ja que la repetidor, per dir-ho d'alguna manera, ara així, d'aquesta manera, de Ràdio Artà Municipal, està ubicat a l'oficina municipal de la colònia Sant Pere, i allà és on la Maite i també les altres persones de l'Ajuntament, però bueno, normalment si no ha retornat una Maite, i és allà, i en moltes ocasions han hagut d'entre còmetes molestar per arreglar problemes que han tingut i de més, i bé, per tant, hem arribat en aquesta relació professional, diguem-ne d'alguna manera, indirectament. I, però bé, en tot cas la família Pistola, coneguda per jo crec que tot Artà al final, i en Jordi segurament també, per tant això, ja li han fet arribar de manera personal a tota la família el nostre més sentit condol. És la colònia Sant Pere, ara ho comentam, però bueno, de les 4 a les 7 i després a les 7 i mitja el funeral, també en aquest cas hi ha la colònia de Sant Pere. Per tant, això, el nostre més sentit condol a tota la família, que com dic, s'estensa, i ho dic amb tal positiu de paraula, i per tant, a tots i cada un d'ells, el nostre condol, i com dic, en aquest cas, en Maite, com molt s'uneix aquesta relació a través de Radio Time directament, també de manera més especial, però bé, ja dic, tota la família, que sí que també mos coneixem, i que també gràcies per confiar també en altres coses. Així que bé, de moment donem el sus, un programa d'avui que tindrem, si no ens donem, ben ple de coses, perquè, i de fet anem una mica enrere, no per nosaltres que també, però en principi està arribant el Manitani Sorera del PIB Proposta per les Illes, ara també s'hi ve una coalició per Mallorca, Artà, i que mos valorarà aquest darrer plenari l'actualitat municipal. També recordem que passat demà dissabte fan aquest vermut per Artà, que diem coalició per Mallorca, aquesta nova formació política, diguem d'aquesta manera, i això, vinguet i mitja, ja m'ha dit que casa estava arribant cap a l'EMA, i després també parlarem de l'obra, amb l'obra cultural balear d'Artà, perquè demà divendres, segur, bé, ja ho vàrem dir i segurament ho haureu sentit també en algun moment, en algun lloc, i si no, us ho donen a repartir, demà hi ha aquesta cantada de la Balanguera, motiu del seu centenari, i en el cas d'Artà, com tota Mallorca, com tots els altres pobles, és a les 8, en el cas d'Artà de manera concreta és el Fossa d'una Bellesa, com se sol conèixer així, on hi ha totes les formacions, o pràcticament totes les formacions musicals del nostre municipi, que no són poques, i cosa que celebrem també, si no que sigui així, en aquest cas hi seran presents d'una manera o l'altra, i per tant vos animam a participar-hi. Després, com dic, en parlarem també una mica aquí a Reota Municipal, ja que els han convidat, i vendrà algú de l'Obra Cultural Balear d'Artà. Així que res, aquest és el entre comates menú d'avui, si m'ho permeteu així a radiofònicament pel dant, així que benvinguts, començam.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Els seus afegits familiars, esposa Maria Planici Capó, filles Maite, Isabel i Hermínia, nets Mateu, Albert, Toni, Jordi i Lilian, gendres Toni, Biel i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Jordi Jaume Orell, més conegut com a Jordi Pistola, que ens ha deixat a la colònia de Sant Pere el 28 de maig de 2026, és a dir, avui, als 84 anys, en pau descansi. Velatori ara mateix, des de les 16 hores fins a les 19 hores, al tanatori de la colònia de Sant Pere. El funeral, avui dijous 28 mateix, a les 19.30 hores, és a dir, les 7 i mitja, on es donarà el condol i a continuació tindrà lloc la missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Jordi Jaume Orell, Jordi Pistola, 84 anys, Sant Pau descansi.

0: don't mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I bé, de com ja sabeu, novament, si no retenau, després dels plenaris respectius, que sempre sols el darrer dilluns de mes, solen passar per aquí, lògicament, així donant aquesta oportunitat als diferents partits polítics, i en el cas d'avui toca el torn al PI Proposta per les Illes, ara sí, no, també en coalició per Mallorca, que ara també en parlarem, i per això tenim aquí ja Maria Antònia Sobrada, regidora d'aquesta formació política i també, bueno, de diverses àrees, promoció econòmica, etcètera, etcètera. Benvinguda, Maria Antònia.
1: Gràcies una vegada més per convidar-nos aquí a Ràdio Horta Municipal.
0: Bé, començant per aquest plenari d'aquest dilluns que hi va haver, la primera aprovació d'actes, imagino que poca cosa. Després sí que hi ha aquesta aprovació de designació de festes locals per l'any que ve, que en el cas d'enguany sí que hi va haver aquest procés, degut a que Sant Antoni, que diem
1: l'any que ve. Exacte, per l'any 2027, el dia 17 de gener, cau un diumenge, i per tant varen considerar que estem atents d'obrir un procés de participació ciutadana posant un parell de dates que la gent pogués optar a triar. La veritat és que hi ha hagut gairebé 500 persones que han votat. Hi havia 4 dies per poder triar, de 8 de gener, després no sé si era 26 de febrer, 2 de març i 11 d'octubre. Si no vaig malament, sí, eren sí, aquestes sí, dates que podies agafar ponts o podies allargar. I per àmplia majoria, per goleada diria, que prop de 300 vots varen optar per dia de 8 de gener que sigui festiu. Per tant, en el 2027 Artà hi haurà de 8 de gener festiu, passat de dia de 7 a dia de 8, i 6 d'agost i a la colònia de Sant Pere hi haurà de 8 de gener i després 29 de juny.
0: Clar, això sempre és important, que hem donat veu a la ciutadania totes les vegades que se puguin, com per exemple és aquesta, no? En aquest sentit.
1: Exacte, a vegades els processos, per exemple, hi va haver un any que sé que hi havia un festiu, no sé si era dia 6 d'agost, que aquell any, dia 26 de desembre, no el vull triar festiu, per tant varen considerar que 26 de desembre és una data que allà on temes familiars, temes de dinars de família, d'estar en família, viatges, etc. Era idoni posar-ho aquest dia i ja el posàrem, però quan són dates que se poden triar, que hi ha temps per triar-se, etc., varen considerar que s'obrís aquest procés de participació i que la gent pues, pogués optar i pogués designar de manera voluntària els dies que trobaven oportuns, i el més votat, en aquest cas, pues, se va decidir que fos dia de 8 de gener, i així ho vam posar, i vàrem aprovar els festius i ho vàrem enviar a la conselleria perquè en tinguessin constància.
0: En aquest cas, suposo que la gent ha preferit més el descans
1: Sí, perquè de vegades, jo què sé, és que tot són maneres de pensar, eh? El descans de després de Sant Antoni, hi ha gent que diu, bé, com que ja hi ha hagut les festes de Nadal a prop, anem a cercar un altre pont, gent que varen dir, bé, va passar octubre perquè no fas el pont, però Ventura ja ho troben massa en fora del dia que era, que és el festiu, que es dia era 7 de gener, i així dona l'opció a que se pugui triar, i així s'ha fet.
0: Perfecte, cadascú va poder triar i això. Després el punt tercer era un títol una mica llarg, però l'aprovació de la proposta d'excloure d'acord amb la previsió de la llei pertinent d'urbanisme, la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en determinats procediments en tramitació de llicències urbanístiques.
1: Val, jo crec que la gent ara que t'ha sentit no s'ha enterat de res.
0: Per això dic, vull dir que en el final el títol
1: bé, en resum, jo crec que de manera clarificada, això és que des del govern se va aprovar una possibilitat que era que hi hagués entitats privades, és a dir, empreses privades que estan homologades, que poguessin tenir l'opció de donar les llicències d'obra dels municipis. Sempre passant pel control municipal, evident, però que se poguessin hi ha aquesta opció, i l'Ajuntament pot triar fer-ho o no fer-ho. A veure, que hi ha molts ajuntaments que no tenen les normes subsidiàries passades, i nosaltres les tenim. Varen ser el segon ajuntament després d'Alcúdia, record malament, en el 2010, que vàrem aprovar les normes subsidiàries, i el primer ajuntament que vàrem passar l'informe d'impacte ambiental que després se va exigir per passar les normes. Hi ha molts ajuntaments que encara no s'han adaptat a les normes i suposo que se canviaran. Però bé, dit això, se va considerar per part tècnica, i ho vàrem veure bé, que hi havia una sèrie de punts que havien de fer l'Ajuntament. És a dir, a través de les ECOs ho podran fer a tots els sòls urbans, a tots els solars urbans, malgrat estiguin a una zona arqueològica o possible zona arqueològica. Si és així, hauran de contractar, com nosaltres hem hagut de fer de vegades a les obres públiques, contractar un arqueòleg per revisar si hi ha qualque troballa o no. Però no, això clar, serà dins urbà, solans urbans se podran fer. Però després se va considerar que hi havia una sèrie de supòsits que valia més que l'Ajuntament ho fes, que són quan hi ha reformes a les cases, perquè si hi ha una infracció urbanística, si hi ha hagut una modificació que no s'ha tingut en compte, que sabem i tots som conscients que el 90% de les cases ja fa anys varen fer banyos exteriors, yeah, els corrals, etc, etc, i tu des de l'Ajuntament tens una visió i saps com estan les coses. El final d'obra, que sempre les facin l'Ajuntament, el que siguin canvis d'usos, que sigui l'Ajuntament, i després si ja s'han de fer camins nous, etc, que siguin ja unes modificacions, que sigui l'Ajuntament. Per altre costat, si ara la gent pot pensar i és rústic, el rústic la llei ja te diu que si has d'anar a altres organismes, és a dir, si has d'enviar el Consell, si has d'enviar a Medi Ambient o Agricultura, o si has d'enviar a Recursos Hídrics per un torrent, el que sigui, si s'ha d'enviar a altres organismes, la llei ja te diu que directament són els ajuntaments els que van de tramitar. Per tant, llevam aquestes excepcions, però el que interessa, que jo crec que és que en els solars urbans, a través de les ECOs, la gent pot contractar una ECO, que és una entitat col·laboradora privada, pagant, perquè el seu permís d'obra ho faci més via. Dir que tot això se fa per poder accelerar els tràmits de les llicències d'obra, el govern, quan se va fer aquesta aprovació, era amb aquesta intenció, i dir que nosaltres des de l'Ajuntament s'han fet passes, ho varen dir, ara tenim tres arquitectes, hi ha l'arquitecte municipal i dues arquitectes més, una va, bueno, hi va haver, quan va començar un inconvenient i va estar uns mesos a poder començar, però ara sí que s'intenta que se comencin a posar més al dia els permisos d'obra i que el retras que s'havia acumulat torni a anar desapareixent. Se fa feina en aquest sentit, i això és perseguir aquesta mateixa línia.
0: En tot cas, i també era un poc un dubte que tenia, en aquest cas, segons has explicat, aquestes empreses, en el cas dels processos que se puguin fer així, que diem, és la pròpia persona que ho contrata, no l'Ajuntament que te diu
1: no. Hi ha una sèrie d'empreses homologades, és a dir, que han passat un filtre, suposo que amb una sèrie de condicions que la llei exigeix, i tu, propietat privada, tenc un solar, vull fer una casa, tenc un solar urbà, industrial, polígono, etc., i me vull fer una casa, tenc el meu projecte que m'ha fet l'arquitecte i l'aparellador, i en ver de demanar la llicència a l'Ajuntament, se fa a través d'aquesta empresa, que també, evidentment, es passa acaba, per l'Ajuntament, i acaba dins l'Ajuntament, i a més final d'obra, etc., ho farà l'Ajuntament. Però aquestes empreses estan certificades i revisen les normes de cada lloc per complir la normativa, la mateixa normativa que la normativa que té el municipi propi d'aquell lloc, i la normativa que t'exigeix una sèrie de paràmetres o uns altres, i això aquestes empreses s'ho tenen mirat i són els que donen s'ok en aquella llicència.
0: En aquest cas, des del PIB, per part de les Illes, ara també si no coalició per Mallorca, un poc que com se veu, això se creu que sí que servirà per agilitzar aquestes tramitacions, o que caldrà veure com funciona?
1: Ja hi ha ajuntaments que ho fan, eh? Nosaltres ara s'ha decidit això hortar, i ja ajuntament. Nosaltres el que simplificació administrativa com a partit ja mos va bé, sempre que se complesquin totes les normatives i els paràmetres. Si el projecte està mal fet, aquestes ECOs ho trobaran igual que ho troben en teoria de l'Ajuntament, perquè han de pensar que després final d'obra el fa l'Ajuntament. Si no aplica't la normativa municipal, no te donen el final d'obra, te faran llevar coses. Vull dir, això no t'eximeix de passar totes les no les tramitacions, sinó tota la normativa que exigeix l'Ajuntament. Ara, si això és simplificació administrativa, repeteix, ja mos va bé.
0: clar.
1: Ja molt va bé.
0: Bé, veurem com avança, si més no, i si cal en seguirem parlant, si cal. Després el punt 4 era aquesta aprovació d'expedient de reconeixement, aquesta ja coneguda Zoofis, aquell llistat de factura.
1: Zoofis, sí, sempre ho deim, no vull no en Manolo, però sí que, bueno, la normativa t'exigeix que per a l'hora de pagar les factures, factures que estan pressupostades, és a dir, feines que estan pressupostades, has de passar pues, unes licitacions, has de fer uns plecs, etc. Que moltes vegades és complicat perquè ja no és, per exemple, que vàrem fer els plecs de els FEMS. No, de vegades xerres d'assegurança, xerres de coses que pintura és més complicat anar a fer a cercar tres pressupostos, a fer una licitació grossa, però bueno, n'hi ha que sí, que també i són factures que s'apaguen, que estan pressupostades, i hi havia d'haver 135.000 euros aquest mes de factures per pagar en aquest sentit.
0: Després hi ha informació d'actes de junta de govern local, que això també és un dels punts darrerament nous que diem que normalment no solia passar per plenari.
1: Sí, però com que la normativa canvia, varen canviar la secretària també, i que ara en tenim un altre, un secretari accidental, perquè tenim la secretària que va tenir un bebè i públicament li dono la senyora bona. Però sí, ens hem d'adaptar a les noves normatives i el que això és donar compte de totes les actes de lo que s'ha aprovat i perquè sigui transparent i públic en aquest sentit i se pugui veure i ja està des de...
0: Després resolució de valia, que sí que ja hi passaven, diguem-li d'aquesta manera, i després prets i preguntes de l'oposició, en aquest cas si no només animava del Partit Popular en aquest cas i bé, i algun moment una mica també un poc més així, però vaja, en aquest sentit no sé si em vol comentar qualcuna, no, ara pensava en el teu cas que no te'n va tocar.
1: N'hi va haver una per la fira d'Espeix, sí, veure com havia anat i vaig, bueno, la fira d'Espeix ja és la sisena, està consolidada, desgraciadament mor va ploure i amb això no hi podem fer res, es tens els escars, i una alerta groga i no vàrem anul·lar la fira, perquè també de vegades m'haurà passat, és cert que si hi ha una alerta taronja estàs obligat a haver d'aturar, d'anul·lar els esdeveniments, amb una alerta groga no, m'hauríem pogut arriscar que m'hauria plogut tot el dia, o m'hauria fet un bon sol, perquè també m'haurà passat altres vegades, que has anul·lat amb alertes taronges inclús, i després l'endemà t'ha fet un bon sol, però... jo per la fira i ara per la fira d'Espeix, si hi ha una alerta groga, pues dic, ja veurem si la gent vol venir, vendrà, si no, no, amb això no hi podem fer res, però sí que de les 12, la fira començava a les 11, de les 12, faltava un quart per les 12 que se va aturar de ploure, va fer un pet que va aixugar i després encara se va animar. Evidentment no va ser com altres anys, perquè de més en fora ja no va venir, perquè... perquè no sabien el temps que faria i per segons de bon plovia, però sí que la gent de la colònia i la gent dels voltants vengueren i els restauradors, els elaboradors, varen quedar contents de que el manco sí que se va vendre el producte, que és el que passa més per

0: perquè clar, són aliments
1: que
0: no
1: és
0: el mateix
1: tenir, diguem,
0: un, segons que quines tot tens es menjar, bueno, clar. Si són restaurants encara el poden fer després en els restaurants els dies posteriors, però no és el mateix que si vas, fas una fira de productes que, bueno, d'artesania, etc., que és el que no vens tu no dus i ja està, però el menjar te sap greu. I en el final, més o menys, que van estar content perquè hi va haver participació, hi va haver gent i fins a les 8 de l'hora baixa, més o menys, hi va haver festeta. I a mi esperen que l'any que ve mos respectis temps, però bueno, l'intentarem el manco nosaltres.
1: Això, un dels moments que, com va dir el Pal, va pujar la temperatura era aquesta pregunta relacionat amb Culdeix. Sí que veure que, vull dir, va contestar en Toni com a regidor de l'àrea, no sé si em vol fer referència a Culdeix, ja que som...
0: Culdeix crea discrepàncies, fa 20 anys o 21 anys que se va apostar per aquest festival, cada regidor va potenciar de la manera que va considerar oportú. En Toni ha fet molta feina aquests anys per potenciar els Culdeix. Bueno, hi va haver una sèrie de preguntes en el tema econòmic. Jo, per exemple, és veure que a les escoles hi havia dues matinals de dues obres que varen costar 5 euros, crec que era. I jo ho he dit sempre, també jo crec que s'ha de fer un preu assequible, un preu que se pugui arribar, però el fet de que se doni un teatre o que se doni una obra, se faci una obra artà, no lleva que no pugui ser una obra de molta qualitat, perquè de vegades, jo som la primera, me penso, perquè me'n vaig a Manacor, me'n vaig a Palma, s'obre de ser més bona que una d'artà, que venguin al teatre d'artà, i no té un per què, la qualitat de l'obra pot ser molt bona, i això de passar de manera gratuïta, crec que no és bo. En general, a molt de llocs, i havent xerrat de vegades te puc xerrar d'escultura com te puc xerrar de mobilitat que perquè la gent començàs a agafar busos, estret, que fos gratuït per la pandèmia, a una sèrie de gent que sigui que no s'abusi, han de ser preus d'un transport públic que no s'abusi, perquè hi va haver un moment que anar amb bus d'Artà a Palma m'apareix que eren d'haver 20 euros i si havies d'anar a Palma en so tren, primer agafaves bus i després tren, també te costava una borrada, i no és això. Han de ser preus que pentura en 4 o 5 euros d'Artà poguessis anar i tornar de Palma en so bus o en so tren, però sí que s'ha de pagar qualque cosa. També és el meu pare, això. I després també se va demanar pel tema de les famílies que també pagaven el preu, bueno, se pot xerrar si 5 euros a la família també pensa són més, no és una obra puntual, hi havia més activitats i més obres, però també en els nins entraven pares, entraven, per tant era un nucli més gros que entrava, i bueno, se va fer la prova en guany de School Days Kids i va funcionar, perquè de fet, i en Toni ho va dir, que ells inicialment des de la regidoria del teatre i des de la gerència se pensaven que si hi hagués 150 famílies que hi anessin seria un èxit. A 700 varen haver de fer més entrades, se'n varen entrar 560, no era després en el 1000, però sí que va tenir una bona acceptació, i jo crec que és el que importa, que els al·lots poguessin anar amb les famílies i fer aquesta diada familiar. I sí, bueno, hi va haver discrepància, se va demanar el pressupost, en Toni va dir que era el pressupost que hi havia assignat en els pressupostos aprovats, fora dir quantitat, bé, de vegades se generen polítics, bueno, en normal ho feim
1: cada cas comarca el seu...
0: tot marca el seu territori i bueno, i tu fas una cosa i a un altre no li agrada i t'ho dirà i tu ho defenses i això és aquest tu a tu polític que sempre des del respecte pues, s'ha de poder tenir, i les discrepàncies de vegades han de servir per sumar, per aprendre i per veure que no tots estem d'acord en tot i que hi ha coses que se poden millorar, i això també sempre s'ha dit. Però bueno, un poc va anar amb aquesta línia, es pla i les preguntes.
1: Clar. No vull deixar de passar també en aquest cas un tema que ja de fa de principi d'aquest mes, que més avanco, que se va posar en marxa aquest nou punt verd, Artà, que diem. Sí que és veritat que, clar, pensava, clar, com era ara aquest mes, evidentment que no havia passat en Rocha quan se va obrir, crec. I un poc això, si em vol dir alguna
0: cosa. Sí, crec que varen dir que en breu s'obriria, sí, quan va venir en Manol, no?
1: Devia estar en
0: Manol està com molt satisfet perquè ha costat molt aquest punt verd i de després hi vas i dius, ostres, que no és que hagis fet un super edifici, un super tal, però administrativament permisos supramunicipals, sí, sí, sí, etc. Sí, sí. Ha costat molt i bé, ara pues, la gent s'ha d'anar adaptant, també els operaris i l'Ajuntament ha de mirar com funciona i a veure si s'ha de fer qualque petit canvi per millorar, perquè el barricar estem com un poc en prova, però bueno, la idea és que sigui un punt verd, que sigui més fàcil, de més fàcil accés, se preparen que hi pugui haver pintura unes targetes per entrar, encara no sé si físiques o a través de mòbil, o que se pugui jugar en els dos aspectes, però bé, se fa feina perquè, i això sobretot perquè la gent que entri sigui la gent autoritzada per a tirar fems, mos han trobat en què hi ha hagut vegades que gent de fora ha vingut a tirar fems i en tot el que suposa i el cost que suposa dur aquests fems a cremar, que després les transportin a Tirme o la incineradora, etc., i el pes que això posa, que suposa i el que val, quan és cadascú dins del seu municipi té un espai a posta i bueno, nosaltres volem és que són d'Artà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, està clar,
0: és que corresponen en el punt verd d'Artà. I bé, ara a fer feina per intentar millorar els petits errors que hi puguin que puguin sorgir.
1: Sé d'altres municipis que també ja han començat a aplicar polítiques en aquest sentit de targeta, bueno, no sé exactament com
0: és, per exemple,
1: però
0: Cap de Pere,
1: hi ha un identificatiu en certa manera.
0: Tinc un pis, però tinc una targeta que si hi ha res de canyamel que vulgui venir a criar, pues allà me diuen on he d'anar i com ho he de fer, o si han de venir a cercaró, com passa canyamel, sí, com pot passar la colònia, pues telefones, dones el teu número de targeta i tot ho preparen. Però bueno, tot són maneres, i ara s'ha de mirar la manera més idònia per poder accedir en aquest sentit en el punt verd.
1: Tampoc no em puc deixar de fer referència, no sé si em vol comentar alguna cosa, tema obres, que diem ara aquestes obres acabades entre comets,
0: aquestes
1: altres que sí que és veritat que duen més molèstia, perquè al final indirectament, lògicament,
0: encara avui n'he xerrat en Sobaldo i n'han xerrat que les obres estan endarrerides. Ja m'agradaria que acabassin en termini, però això no depèn per molt que el Manolo és el regidor de l'àrea, però per molt que vulgui Manolo com a regidor, com a balda, que vulguin tots, els tècnics estan damunt els directors d'obra, però les obres, hi ha una lentitud a les obres, i bueno, se revisa tot així com ha de ser, volen que s'acabin el més aviat possible, però que estiguin bé i que s'acabin i que no hi hagi problemes, per tant, demanar una altra vegada disculpes a la ciutadania, sobretot en els veïnats que estan més afectats, perquè és vera que quan acaben les obres després els carrers queden bé i queda molt bé, perquè han vist les altres com han acabat, però en el transcurs de les obres i en aquest cas que se fa llarg i que segons quin carrer se fa molt de mesos que estan oberts, entenem aquest malestar que hi ha la gent, però demanem un poc de paciència i que, bueno, que s'intenta donar tota la pressa possible perquè les obres acabin, com dic, el més aviat possible i en les garanties de que tot funcioni així com toca.
1: En altra hora de coses, sí, bé, anava, no sé que, si em focaré cap a un pas o cap a l'altre, però bé, em focaré cap aquí, ho volia fer d'enrevés, és igual. En aquest cas, aquest dissabte hi ha aquest vermut per Artà, que crec que ho dic bé així com a títol, de Coalició per Mallorca, com deia, en aquest cas ja n'has parlat també alguna vegada aquí a Radio Artà i també en Tolo, bé, en fi, que el PI forma part ara de Coalició per Mallorca, aquesta coalició més àmplia, diguem-li així.
0: Coalició per Mallorca va néixer en la idea de obrir tot l'espai polític de defensa dels interessos dels mallorquins i mallorquines, entenem mallorquins i mallorquines en aquella gent que viu, que estima i defensa Mallorca, per tant, és un ample espai, però que, bueno, hi ha diferents partits que tenim aquest pensament i mos han juntat, així com hi ha Coalició Canària, que inicialment se va agrupar a diferent partit, nosaltres de la mateixa manera mos hem juntat diferents partits, també partits independents de municipis que s'aniran incorporant durant aquest any abans de les eleccions, i la idea és aquesta, defensar en tot i per tot els mallorquins i les mallorquines, els interessos dels mallorquins i les mallorquines, que podem respectar-ho tot, però prioritzam la gent d'aquí, i prioritzar la gent d'aquí de vegades és donar un pot s'escanen als altres, i no és perquè vulgui donar s'escanen a ningú, però has de prioritzar.
1: Clar.
0: I hem de prioritzar amb habitatge, hem de prioritzar en sanitat, hem de prioritzar en tema cultural, hem de prioritzar en tema educatiu, i bueno, sí. Moltes vegades pareix que quan tries, si un dius que sí, és per dir que no a un altre lloc. I de vegades no és per dir que no a un altre lloc, és dir sí, però és que no puc arribar per tot. I la prioritat de Coalició per Mallorca és, com te dic, la de la gent d'aquesta terra. I amb això estem, i queda tothom convidat. Jo veure que vaig fent convidades, tota la gent de coalició va fent convidades, i és per tenir, fer un vermut, fer de manera tranquil·la, xerrant d'estu a tu, pues, veure la gent que em pensa, que no em pensa, que troba que se necessita per Artà, per Mallorca, i bueno, i començar a tenir aquest contacte, que ja també he de dir que des de coalició, des del Consell Municipal, ja se fan fent de vegades trobades amb gent i bueno, ses inquietuds que tenen, que és el que t'he dit abans, en tot podem millorar a dins les diferents àrees, i també explicar de vegades els motius de per què sí, de per què no, de les coses, que també és important fer-ho, i molt bé amb la gent, i bueno, estan convidats a venir a les 11:30, a partir de les 11:30 a fer un vermut en espai a nivell i a donar, farem la presentació un poc dels membres de Coalició per Mallorca de manera física i ja d'estu a tu, i també escoltarem, sobretot escoltar la gent.
1: Perfecte. I després dos temes d'aquest cap de setmana també, si més no, a nivell ja, permetem dir municipal en aquest sentit, bueno, el que s'adonen tema aquí a Artà, per una banda, demà divendres, aquesta cantada de la Balanguera, que ara de fet en parlarem també posteriorment, aquesta activitat que s'adonem a tota Mallorca i Artà també, evidentment, com no pot ser d'altra manera.
0: Aquests 100 anys de la Balanguera, jo crec que donar-se enhorabona a l'obra cultural balear, perquè aglutinarà a tots els municipis, i crec que independentment d'ideologies, sinó xerrant de sentiment,
1: sí.
0: I jo crec que com a himne la Balanguera de Mallorca, hi ha moltes entitats musicals, corals, etc., que formen part en els diferents municipis per fer ressò d'aquesta de la Balanguera, i qui no ho sap, demà a les 8 de l'hora baixa a Navallesa hi haurà, i no me'n vull deixar cap, però hi haurà totes les entitats musicals d'instrument, de veu i d'instrument, perquè si no me'n deixaré cap,
1: sí, de
0: del municipi a fer a fer poble i a fer himne
1: i a unir en aquest
0: cas, exacte, i tots plegats cantarem la Balanguera a l'Amfiteatre de Navallesa. I convidat està tothom a poder ser allà i reiterar-se enhorabona a l'obra cultural perquè ha pogut fer aquesta unió en els municipis, fa estona que hi fa feina i les ha anat bé. Per aquests 100 anys de la Balanguera.
1: I per altra banda, i no vaig cronològic, però sí que per diumenge, en aquest cas, és la caminada contra el càncer aquí a Artà, que també s'ha dut tema per altres municipis. Artà també ja fa uns anys que també s'ha dut tema. En aquest cas, en el monestir de Bellpuig serà aquest diumenge en el cas d'Artà.
0: Exacte, s'han fet diferents caminades i l'any passat ja fa un parell d'any que hi anem a Bellpuig. És una caminada senzilla, però sobretot és per unir, per tenir visibilitat. I és veritat que quan xerram de càncer tots tenim un familiar, un conegut, un amic que ha passat per aquesta malaltia, i totes les ajudes que fan, també donar l'enhorabona a l'associació contra el càncer d'aquí d'Artà, perquè fan moltes iniciatives junt amb la segona edat, també per la fira fan aquest sopar solidari que sempre té molta solidaritat i se fan moltes aportacions. També aquesta caminada, molt de dimarts són en el mercat també, a ser presents i a ser visibles amb aquest tipus de malaltia, i per tant també agrair-los la feina i donar-los una hora bona per la feina que fan de visibilitzar aquesta malaltia i d'intentar lluitar en contra de trobar fets els estudis pertinents per trobar les solucions, per trobar en aquesta malaltia la manera de tenir una cura en les diferents fases que hi ha.
1: Això que s'han fet diferents avanços per sort, però sí que encara molts, se parla més malauradament.
0: Mira, hi ha dues coses que, per exemple, en tota la població, que és el tema del càncer de colon, en la FEMA, que a partir dels 50 anys ja te fan fer una prova, i gràcies a aquesta molta gent també s'ho ha trobat. I després a les dones en seu càncer de mama també ja a partir de 50 anys també ja te van fent proves i te van fent ecografies mamàries per controlar. I vull dir, en previsió per el tema de també s'actua molt, i jo crec que és el camí, i si ho fan és perquè així detecten de manera precoç i poden atacar la malaltia de manera més ràpida, i ja és important.
1: I ara pensava que, clar, mos cobrà d'aquí 15 dies fins i tot una mica manco aquests cavallets, aquestes festes de Sant Antoni de Juny, Sant Antoni de Pàdua o Sant Antoni de Porcots, que li diem que diversos noms, per tant, supos que ja vendreu posteriorment, imagino, per això, per tant, no sé si encara és prest, però en certa manera
0: és prest, però mos falten 15 dies, ja que vam en maig, és que feim una viada. Sí, vull dir, una festa també molt nostrada, una festa molt d'Artà, una festa molt es convent, perquè és que sempre, sobretot els que érem de cases monges, els que era la festa d'anar al gimnàs del convent i veure els cavallets i de mi, nosaltres com és que no m'han de posar vestit de comunió per anar de Montse Carrossa, no? Bé, això era un foc quan era petit. Però bé, jo crec que són el que t'he dit abans, aquesta cultura, aquestes tradicions que han de mantenir, que no s'han de perdre, i que s'ha de fer feina perquè segueixin i per poder-les inculcar als joves. I per tant també aquí agrair a tota aquesta gent que de manera desinteressada munta tot el tema del cavallet, de les carrosses, d'ensenyar a ballar, etc. I que cada any poden gaudir tot el poble.
1: Perfecte, idò, i ben...
0: Me'n queda una.
1: Segurament
0: no, no, coses, i te però... diré, Ventura, però també queda tothom convidat a dia 5 de juny a anar a Cap de Pere, que hi ha la fira de Sallatra. Convidant per anar a Cap de Pere, perquè com sabeu, i si no jo vos ho dic, en Sallatra és una tradició molt típica tant d'Artà com de Cap de Pere, i des de fa 6 anys se fa aquesta la cinquena fira, però la sisena setmana de Sallatra, i vàrem decidir un any fent lo cap de pera i un any fer horta. L'any passat ho vam fer en el jardí de Navallosa, hi va haver aquesta fira nocturna a la Llatra. Hi ha altres activitats envoltant, vull dir, si miren les xarxes ho veuran, però dia 5 de juny, a l'hora baixa, a la plaça de Sitjar, hi ha la fira nocturna de la Llatra a cap de pera, i també tothom convidat a poder dinar, a poder veure les artistes que tenim, i és al·lucinant com també avança, malgrat sigui una tradició molt antiga, com avancen els models i la manera de fer. I bueno, allà les esperaran amb musiqueta, a tots aquests models que hi ha de mil coses fetes de Llatra, i a gaudir també un poc de l'estiu, que ja ha arribat de ple.
1: Exacte, ja
0: ha arribat de ple.
1: No sé què farem a juliol, però això és altra història.
0: Esperen que se tranquil·litzi i s'estabilitzi així.
1: Res, moltíssimes gràcies, ara sí, Maria Antònia Sureda, del Pipa Fossa per les Illes i Coalició per Mallorca.
0: Gràcies a tu per aquesta convidada un dia més.
1: Salut.

0: Radyo'da Sensel Bulldog
1: Canlı Kol.

Els seus afligits familiars, esposa Maria Planici Capom, filles Maite, Isabel i Hermínia, nets Mateu, Albert, Toni, Jordi i Lilian. I en res, Toni, Biel i de més familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Jordi Jaume Orell, conegut com a Jordi Pistola, que ens ha deixat a la colònia de Sant Pere avui, dia 28 de maig de 2026, als 84 anys, Sant Pau descansi. Velatori ara mateix de les 16 a les 19 hores al tanatori de la colònia de Sant Pere. Repetesc, el tanatori de la colònia de Sant Pere. Funeral avui dijous, dia 28, a les 7:30, a les 19:30 hores, al Condal, i a continuació, missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Jordi Jaume Orell, Jordi Pistola, 84 anys, Sant Pau descansi.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, escoltàvem ara aquesta versió de La Balanguera de Manuel Mà Bonet, reconeguda cantant. Evidentment he triat aquesta, però hauria pogut triar segurament moltes altres versions. Al final la qüestió és escoltar un petit fragment, un petitíssim fragment d'aquesta Balanguera com a previ, diguem-li així, en aquesta entrevista xerrada. Sempre m'agrada dir més xerrada que feim aquí a Ràdio Alta Municipal, en aquest cas amb Antoni Colomé, membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear d'Artà. Benvingut, Toni.
1: Gràcies, Tomeu. Gràcies.
0: I bé, i això, com dic, he fet aquesta prèvia, d'alguna manera, que hagués pogut parar qualsevol altra versió, perquè han estat molts dels cantants que l'han cantada. I precisament també, demà esperen que sigui molta gent, ja seré així, que vengui a cantar aquesta Balanguera aquí a Artà, així com també molt de lloc de Mallorca. Una mica per anar una mica, no sé si dir cronològic, o no sé si dir així, un poc com... Com comença això? No és una cosa només d'Artà, de l'Obra Cultural Balear, que diem a nivell balear, per entendre-nos així, o en aquest cas de Mallorca, i com sorgeix en aquest sentit aquesta O, per quin motiu, tot i que ja segurament molts ho sabem.
1: Bé, d'entrada dit que la versió que has triat és fantàstica. Diria que una de les més, me recordo, té aquests aires amb aquests instruments molt mediterrània. I crec que Conde Maria del Mà Bonet, amb molt de respecte per tots els altres que han musicat i han cantat la Balanguera, Conde Maria del Mà Bonet diria que ningú, acompanyada de vegades amb d'uns o d'un Orfeó o d'un altre, sí, d'una altra parant. La Maria del Mà sempre l'ha abordat des de la primera vegada que la va interpretar. Llavors, com comença tot això? Bueno, d'entrada enguany estem dins Sant Alcover, Sant Joan Alcover, no confondre amb mossèn Alcover, però vaja, tant un com l'altre juguen un paper fonamental a Mallorca i en aquesta història de Mallorca. I Joan Alcover va morir l'any 1926 i enguany fa 100 anys. I coincideix, a més, en que aquesta Balanguera, aquest poema que Joan Alcover va escriure l'any 1903, anys més tard, l'any 1909, va incloure dins un poemari que se deia Cap al Tard, i tan bo va ser aquest poema, aquests versos que ens va deixar Joan Alcover, que un famós músic que li deien Amadeu Vives va decidir cercar una música perquè no només se recitàs el poema, no només se llegís. Ja era un poema del poble, però Amadeu Vives va considerar Amadeu Vives i és intel·lectual del moment que valia la pena cercar una música, fer una partitura per aquell poema. I així és com s'hi posa a fer feina, i l'any 1926, torna a fer 100 anys, s'estrena per primera vegada un 29 de maig, és a dir, demà farà 100 anys exactament, i diria que a la mateixa hora, a prop de les 8, fa 100 anys que se va cantar per primera vegada a dins del Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Pocs mesos després se va cantar també a Palma, se va cantar aquest La Balanguera, d'Amadeu Vives, musicada per Amadeu Vives i escrita per Joan Alcover. Per tant, d'alguna manera commemoram aquests 100 anys de La Balanguera, de Joan Alcover i de La Balanguera musical.
0: Que se donen aquestes dues vertents, diguem-ne d'alguna manera, a la vegada, en certa manera, dit així.
1: Sí, i crec que l'obra cultural, en aquest cas l'obra cultural de Palmas, ha estat encertadíssima, fent aquesta proposta arriscada, no ens obliguem, que mobilitzar 53 municipis, 300 entitats que s'hi han adherit i milers de persones que demà segur que sortiran a cantar, és una feinada i un risc, perquè pots tenir suport o no. En aquest cas crec que la gent antes que se tracta de donar suport en aquest punt de mallorquinitat que representa l'himne de Mallorca, La Balanguera, i crec que ho ha encertat, i crec que tota la societat mallorquina demà entendrà que això, com sentia ara Ana Maria Antònia, que deia, no va de política, va de respecte per la nostra illa, respecte per l'illa de fa 100 anys, aquella Balanguera que ja va veure Joan Alcover l'any 1903, i va d'això, va d'aquesta germanor que cercam.
0: Perquè bé, podia enllaçar moltes coses. En aquest cas, creus que la gent realment més enllà de, bé, sa que coneix si vendeu la cançó, que espero que sigui molta, en aquest cas coneix o interpreta, que diem un poc, el sentit de sa lletra d'aquesta cançó, no sé si m'adona entendre,
1: sí,
0: que vull
1: sí.
0: dir, és a dir, per exemple, jo som el primer que sí que més o manco me sé pràcticament 100% sa lletra, però després potser no he dedicat mai a pensar en què volia dir tot en context el poema i demés.
1: Sí, jo crec que el tema dels himnes, avui ja, ja. Els himnes que triomfen són els de futbol.
0: Ja.
1: És veritat que si demanem a la gent avui quin és l'himne de Mallorca, crec que ho sap perquè s'ha fet molta de feina amb el tema de la Belenguera. Fa un mes,
0: sí, sí.
1: Pentura no ho sabien, sobretot els lots més joves no ho sabien. El sentit de la Belenguera, la poesia té això, no? No sempre allò que llegim, allò que escoltam, és allò que mos vol transmetre el poema. I la Belenguera no és un poema difícil d'interpretar, però sí que si no s'explica, si no s'entén, és fàcil que la gent canti sense saber que canta. D'entrada, la Belenguera, ara que, si me dones, si me permets, la llibertat, la Belenguera, això, aquests versos de la Belenguera fila, fila, la Belenguera filarà, es ve d'una cançó infantil que circulava en el moment, en aquella època. I Joan Alcover la va agafar, la Belenguera és de des francès Belenguer i és una fornera, i era una cançó com avui se podria cantar bon dia del dematí. I en Joan Alcover va agafar aquests versos i després hi va donar profunditat en cada una de les estrofes i feia un recorregut per aquella Mallorca que ell vivia l'any 1903, ja Joan Alcover va tenir una vida una mica tràgica en el seu final, i ell, jo crec que d'alguna manera, si veia aquella Mallorca i era la que voldria que el futur tingués. La Belenguera en el final molt xerra, resumint-ho molt en passat, present i futur. I un dels versos que més m'agraden del poema i que més representen això per jo és quan diu: sap que la soca més s'enfila, sap que l'arbre més creixerà, com més endins pot arrelar. Aquest arrelar és el passat, prèviament aixerrat de la llavor, que vendria a ser present, aquest passat de les arrels, i més s'enfila, com més endins pot arrelar, ve aquest futur. Per tant, la Belenguera Motxerra, passat, present i futur, han de fer feina en el present perquè hi hagi futur. I aquesta és la finalitat de la Belenguera, i se va convertir en una espècie d'himne abans de la República, durant la República, evidentment després va ser prohibida, i amb molt d'encert l'any 1996 el Consell de Mallorca el va proposar com himne de Mallorca, i crec que és encertadíssim, crec que és encertadíssim per tot el que representa, i esperem que aquests 100 anys que ara commemoram, d'aquí 100 anys la gent la pugui tornar a celebrar. Nosaltres ja ho veurem des d'un altre lloc, però pugui tornar a celebrar, perquè voldrà dir que Mallorca encara té aquesta identitat que té ara, que no està una mica en perill, però que com mínim encara hi som.
0: De fet, això, segurament anava a parlar més coses de la Belenguera en certa manera, però sí que és veritat que també en fet, no sé si ha coincidit en certa manera, ha coincidit en 100 anys, que diem, òbviament, però sí que també en aquest context, si més no, que no podem defugir, si més no, de tota la realitat, no sé si dir sociolingüística / política, ho diria un poc així, en aquest cas, i no sé si també ho trobava un poc així, que no sé si quasi millor que mai, en certa manera, aquesta celebració, entre com t'has dit així.
1: Jo crec que sempre està bé que l'obra celebri coses, més que reivindicar, i passant molts dies enfadats reivindicant, ho han hagut de fer, i esperem, anava a dir, ho han de tornar a fer, tant de bo no sigui així, però sempre hem d'estar amb la vista, amb els ulls en el present i en allò que passa. És a dir, la situació lingüística no és bona, la situació lingüística actual no és bona, per les raons que siguin, podrien xerrar in eternum de sociolingüística, però que s'hagi decidit que l'acte sigui una festa, una commemoració, una celebració d'un poema d'en Alcover, jo crec que és un 10, perquè si no sempre hem de mostrar que estem enfadats, no? Ja ho vàrem mostrar no fa gaire, vàrem omplir la plaça d'Espanya de Palma després d'un correllengua agermanat que ha estat brutal, i sí, ja vàrem reivindicar, i ho vàrem fer el 2013 quan mos vàrem prohibir, mos vàrem derogar un munt de lleis que d'alguna manera ja no es defensar, sinó senzillament intenten normalitzar la nostra llengua. Fer-ho de manera festiva amb l'Avenguer, jo crec que és un encert i estic segur que demà serà un èxit i que d'alguna manera reforçarà aquest sentiment d'identitat que hi ha entre els mallorquins i més enllà, entre els balears i entre tots els que xerram una llengua comuna,
0: sí,
1: sí. I tots els que en xerram moltes, perquè sempre dim Espanya. Espanya és un país on se xerren moltíssimes llengües i això ens permet tenir una riquesa cultural i lingüística brutal, però s'han de protegir les petites, perquè estan en més perill que no ser d'altres, i sempre hem de tenir s'ull posat en això, i l'hi tenim.
0: En aquest cas, no sé si entrarà a debat o no, sí que precisament per escórrer llengua germanat varen penjar alguns vídeos, en aquest cas, que varen poder fer de petites entrevistes, petitíssimes, si menys en el moment que passava per rotar, i va haver Facebook, que no eren nous, si menys no, però comentaris en relació de... no sé si l'habitual de mallorquí, nous catalans, etc. Quan dic podríem xerrar, sí, no sé si te posaré... fer una menció o directament passar del tema.
1: No, te posaré un exemple que és, fa molt d'anys, perquè ja fa molt d'anys que visc a Artà, quan el 2008 vàrem intentar fer, de fet la vàrem fer, vàrem fer una taula rodona boníssima per xerrar de situació lingüística del moment, l'any 2008. I em vàrem convidar en Jaume Corbera, i jo li vaig dir a en Jaume Corbera, prèviament li vaig dir, per què no xerram de català mallorquí? I el tio em va aturar i em va dir, escolta, perquè això és xerrar de bajanades. Això ja no n'hem de xerrar. A mi no me telefonis, professor de la universitat, per demanar si català sí, o mallorquí, si és mallorquí o és valencià. No, mem. Aquí xerram en mallorquí, que és un dialecte preciós d'una llengua que té 10 milions de parlants, que es diu català, i no mos ha de fer por dir-ho. I a Menorca xerren en menorquí, i a Eivissa xerren en bivissenc, que formen part d'una llengua, que és la llengua catalana. I ja està. I a partir d'aquí poden xerrar de si la situació és més bona, si a Palma només hi ha un 24% de gent que xerra en català, si t'entenen, si no t'entenen, poden tractar altres temes. Però hi ha coses que no n'han de xerrar, perquè són ben bé pràcticament científics, i ja està. Ara, que la situació sí que dona per xerrar una bona estona, sí, però bé, mentre nosaltres la facem servir, mentre l'entengam, mentre la cantem, mentre hi juguem, i pensem, i somiem, i ballem, anant bé, i aquí estan fent ràdio, Tomeu, sí, sí. Fent ràdio en català,
0: i fora pa. I també tornant a en Jaçà, perquè al final no defugim del tot de la Balanguera, també sí que no sé si creus, sempre parlant un poc, evidentment, en general i també en particular si cap, en aquest cas, si això aquest, no sé si arrelament aquest que mos sentiguem, diguem-li d'alguna manera, la Balanguera com a pròpia, en certa manera, no sé si ho ven que dir bé així, si creus que costa, que suposo que tots en mallorquins sí, també sí que és veritat que no vull entrar a tema ara nouvinguts, però me refereixo que tots en general poden ser d'altres pobles, vull dir que no, cap problema, bueno, altres cultura catalana o el que sigui, és igual, en aquest sentit, que se sentin, i molts sentiquen també com a nostre, en aquest cas, un signe d'identitat, com és, en aquest cas, signe actual de Mallorca, que el de Balanguera.
1: Sí, i jo crec que a més els versos ho diuen i conviden en això, mem, en mallorquí no només som els que hem nascut aquí, ara de 8 apellidors bascos a 8, això ja em feim
0: ja,
1: riar,
0: és difícil, dir, ja.
1: Però és que a més és, aquí sempre he sentit dir, vull foraster ben integrat que mallorquí, que ha renegat, i també en Raimon cantava, qui perd els orígens perd identitat, és a dir, aquí tothom, jo crec que tothom és benvingut a la nostra terra, igual que nosaltres hem hagut de fugir altres temps, que aquí les coses no anaven bé, sempre i quan venguin a fer bé, i evidentment ells no han de renunciar mai ni a la seva cultura, ni a la seva identitat, ni a la seva llengua, però està clar que aquí en tenim una, i els que l'hem de fer forta som els que, els que la xerram, els que la vivim, els que la sentim, perquè ells també la sentin. Si ells la senten i la formen i la se fan seva, és que s'obriran portes, i ho veiem dia a dia. Hem acabat ara un curs de català tant en Estepa com en l'escola, i l'han acabat 12 persones, i més contents que unes castanyetes, perquè és que d'alguna manera s'integren. Per tant, la Balanguera et signa de tots els mallorquins, de tots els que hi vivim, siguin d'on siguin, xerrin com xerrin, demà a més ho veurem. Sí, demà a més ho veurem, perquè veurem gent de tots els colors, de totes les edats, de per tot, però cantant la Balanguera, en mallorquí, d'un poeta mallorquí, pioner en molts aspectes, un geni. Mira, te conto una anècdota. Dimarts anem a la residència, amb un taller intergeneracional que fèiem amb alumnes de 13 anys.
0: Que passar-te'n a la bona.
1: Ho fan molt bé, la veritat. Tant els uns com els altres. Em miro moltíssim la feina que fan a la residència. Però la qüestió és que l'altre dia vam anar, els vam acompanyar fins a davant l'iglesi, perquè els agrada molt a molts d'ells, amb 15 cadires en roda, i els vam acompanyar fins a davant l'iglesi. I una vegada van ensallar, en 7 o 8 minuts hi havíem arribat, tenien 10 minuts. I els hi vaig dir als alumnes de segon d'ESO, per què no els hi cantam la Belenguera? Gent que són de la tercera edat, 65, 70, 75, 80, 100 anys. I per què no els hi cantava la Belenguera, els lots? Vinga, vinga. I se varen animar, els alumnes de segon d'ESO, se varen sorprendre davant l'iglesi en tot el poble baix, i se varen posar a cantar la Belenguera. Però el més increïble de tot és que hi va haver 5 o 6 persones grans que just xerren, que els hi costa xerrar, que no se'n recorden de què varen dinar ahir. I t'ho dic mig emocionat, perquè se varen posar a cantar la Belenguera amb els nostres alumnes que fa 15 dies que l'assatgen. Se varen posar a cantar la Belenguera, i qualcú no se sabia la lletra, però feia perquè la duen de dins, perquè aquest sentiment de mallorquinitat, d'identitat, és. I d'alguna manera vaig pensar, mira, ara mateix s'està transmetent. Ara mateix aquests alumnes de segon d'ESO entenen de què xerram, han entès el poema. I és això. És això.
0: Precisament va molt bé que introduïsques aquesta anècdota, però que crec que molt positiva i molt rellevant també, perquè anava a xerrar també un poc en aquest sentit de les noves generacions, en aquest cas, i tu també ho pot veure millor que ningú entre cometes, en aquest sentit de com el professor, en aquest cas, un poc com veus, no sé si ja veies antes també que hi havia gent que sabia, que coneixia, que la mia coneixia en part, perquè evidentment tot pot ser, i ara amb aquesta oportunitat, amb aquesta causística que se mos dona demà, que diem, i tots aquests dies previs i posteriors, s'ha conegut millor i ha servit com a per no vull dir fer un cop damunt la taula, però també com per posar-lo més en valor la Belenguera i sin en si mateix, o si ja creus que per la teva experiència també en aquest cas de professor ja hi havia bastanta gent que en aquest cas estic ara vull parlar, que diem, a nivell d'alumnes, d'adolescents, joves, clar, no vull parlar d'edat, en aquest cas que ja sabien, coneixien en certa manera.
1: Ja t'ho dic, no, coneixes ni els adolescents ni els nins la coneixien gaire. Nosaltres, del meu temps, jo soc del 79, aquesta generació varen tenir un grup que se deia Ocults, que a més a més d'Ina Maria del Mar Bonet, que la cantava, jo sempre m'han agradat molt els cantautors i jo la coneixia a través d'Ina Maria del Mar Bonet, però Ocults la va dur de plaça en plaça perquè cantava la seva Sa Belenguera, no? Aquella versió de Sa Belenguera, fil, que era molt més rockera, i d'alguna manera la mos va fer conèixer i cantar totes les places dels pobles de Mallorca, Ocults, i els hem d'agrair que d'alguna manera ells també la mos fessin nostra a manera de rock. Els joves d'avui, te diria que no. Te diria que no la coneixen gaire, alguns sí, els més compromesos, els que van per córrer llengües, perquè que van a campa llengües, sí, però en general no. Ha funcionat molt bé això. Però és que aprofit per reivindicar un poc la nostra feina. A vegades mos diuen que les escoles, com ho diuen això, que fèiem, adoctrinam. És una paraula que m'encanta, perquè efectivament jo sempre dic sí. A l'escola adoctrinam, perquè ve de doctrina, i ensenyam. El que passa que no imposam ni res d'això, i crec que a l'escola fèiem una feina, a les escoles, a totes les escoles món, fèiem una feina extraordinària per mantenir la cultura, les llengües, les tradicions, les arrels de tots els pobles. I ho fèiem. Que després se treballi més a les cases, en els pobles, que hi hagi pobles que tinguin una identitat més arrelada, que venc de fora, sempre dic que Artà la té, que és una feinada mantenir-la amb els canvis sociològics que hi ha, però Artà la té Pollença, la té l'Aró, la tenen tants altres pobles, i d'altres no la tenen tant, i d'altres la recuperen. Mir-me'n a cor i dic, amb molts aspectes la recuperen, i no en nomenaré perquè tots fan feina amb aquest aspecte, però jo crec que Artà la té. I no en tenc cap dubte d'això, i crec que d'alguna manera que en altres escoles els hi posen davant, els hi expliquem, els hi mostrem, fa que després, bueno, que tinguin aquest sentiment de pertinença, i que d'alguna manera després sí, que se la facin seva, que d'alguna manera la facin seva, i tindran ells la feina després de transmetre-la. Sempre amb el recolzament, amb la feina de les escoles, que crec que és important, i m'ha anat bé que se fes aquest acte per tornar-la a posar en una taula. La veiem sempre, i també s'hem d'adaptar, s'estudia, i se fa una feinada pels darrers dies, i en les tradicions de Sant Antoni, i jo crec que totes les escoles transmetem aquesta cultura, ho fan les famílies, ho fa el poble, i és el que fa que després se vagi passant sense en donar bona compte, sense en donar bona compte.
0: Perquè quasi anava a demanar, però que era difícil, que se pot fer més en aquest sentit, no sé si dir pedagògic, de que coneguin més la cultura pròpia. Jo crec que ja se fa molta feina, bastant, si no tota, sempre suposo que pot quedar un 1%, però al final sí que és veritat que jo crec que se fa molta feina en aquest cas, com ara bé has dit, Sant Antoni, darrers dies, en fi, totes les dates possibles, i que en aquest cas se demostra també en moltes ocasions.
1: A molts. Què se pot fer? Demanar sempre recolzament institucional, més enllà d'escoles polítiques. Jo sempre he dit, la llei de normalització lingüística de l'any 1986 va ser aprovada per un govern del Partit Popular i recolzada, crec que va ser la primera llei aprovada per tots els partits polítics del moment. I això són moments històrics, són moments històrics que després s'han intentat derogar aquesta llei i no s'ha aconseguit, afortunadament. Quan tots els partits polítics se posen a fer feina per causes com aquesta, per causes justes, per causes solidàries, per causes com puguin ser els drets lingüístics dels ciutadans d'aquestes illes, això és el màxim recolzament. Ja no hi hauria d'haver entitats que fessin feina si ho fessin les institucions públiques, no? Ja no faria falta. O mos podrien dedicar a fer cantades de la Belenguera constantment, i estarien tot més contents que no quan mos han d'enfadar. Però no sempre passa, no sempre passa perquè, bueno, per interessos, per qüestions polítiques, per ideologies que a vegades són més destructives que constructives, pel que sigui. Però bé, sempre que hi hagi aquest reconeixement institucional, suport de governamentals, jo crec que tot això ajuda moltíssim, i se podria fer molt més. Mos passejant pel nostre poble, que deien que n'estem orgullosos, i però després vas a un restaurant i veus que no has la carta en català, o que la retolació d'aquell nou establiment que acaben d'obrir no està en català, i tu dius, se podria fer alguna cosa, perquè hi ha una llei de normalització lingüística, se podria fer aplicar la llei, però no se fa. No se fa per qüestions econòmiques, per qüestions les qüestions que siguin, no entrarem, però sempre se podria fer més, sempre se podria fer més, perquè estàs fent a favor de la llengua catalana, no en contra d'una altra, a favor de la teva cultura, no en contra d'una altra, al contrari, anem a sumar. Aquest és el meu pensament, i diria que és una mica és de l'obra cultural. L'obra cultural va néixer amb això, va néixer amb ple franquisme, amb vistes a que no se deixava estudiar la llengua, ni la cultura se deixava viure en normalitat, en ple franquisme, en plena dictadura, i l'obra cultural neix per començar, tot d'una que veu que la dictadura pot caure, per començar a fer feina perquè quan sigui el moment se pugui tornar a transmetre tota aquesta cultura, llengua i tal. Va néixer sempre en positiu, no per destruir-ne una altra, sinó per construir paral·lelament a una altra, en sa mateixa força, perquè no? En sa mateixa força. Però bé, així tot, tenim una primavera extraordinària, i jo crec que hem de disfrutar del moment que tenim, i crec que aquest acte pot ser realment una gran llavor per seguir sumant i per seguir fent força, i perquè la gent entengui que això, no? Que hem de mirar en el passat, en el present i en el futur, que és el que m'ho diu la Belenguera. Tomeu, m'agradaria moltíssim, perquè no ho he dit, i ja m'enrotllo com una persiana.
0: No, que genial.
1: No, perquè no hem xerrat de la feina que s'ha fet a Artà. És a dir, aquí hi ha 53 municipis, és a dir, tots els municipis de Mallorca demà sortiran a les 8 a cantar la Belenguera. Això és un moment històric, perquè seran milers de persones, i més descentralitzant l'acte, perquè en el final xerrant de centralisme a Madrid, xerrant de centralisme a Barcelona, xerrant de centralisme a Palma. Bueno, demà tindrem l'oportunitat de sortir en el nostre poble, cadascun el seu poble, cadascú la seva escola. 250 escoles de Mallorca a les 12 s'aturaran per cantar la Belenguera, per fer aquest homenatge. 53 municipis s'aturaran a les 8 per cantar la Belenguera. És un moment històric, i si ens centrem en el poble d'Artà, hem d'agrair, però però de manera, és a dir, fa dos mesos i mig varen fer un cafè amb els membres de Junts i van dir, hem de començar a fer alguna cosa perquè això funcioni. Vinga, anem a xerrar amb totes les associacions i entitats musicals i podria ser que m'hauríem deixat qualcú que no m'ho hagi dit i me sabria un greu de l'ànima, però per favor convida-lo que venguin demà, però és que deixa-m'ho llegir perquè
0: demà... si m'has permès els parèntesis i ara te deixo acabar perquè això l'altre dia que m'ha mirat tots, bueno, tots els cartells que han anat sortint que l'obra cultural va penjant, l'obra cultural general que diem, digue-li així, sí que a veure que hartàs de on surten més noms en aquest sentit musical, sí que a veure que n'hi ha qualcú a poble, de fet algú aquí proper que ho posa molt genèric i per tant no el detalla, però sí que en certa manera ho deia jo l'altre dia aquí a Radio Hortà que sí, no ho vull comprar, però que si compares, entre cometes, que sí que es despalda a on hi ha més presència de, que també diu molt de la cultura hortenenca en aquest
1: cas. Sí.
0: Perdó pels parèntesis.
1: I que a més a més, entre pobles però sana, fa que aquest sentit de pertinència que tenen de Mallorca també sigui aquest sentit de pertinència d'Artà. És que la gent se sent hortenenca de manera orgullosa i se sent mallorquina de manera orgullosa, però és que és el que te deia, demà hi haurà la banda de música, hi haurà xeramiers, hi haurà Sorfeo Hortenenc, l'Escola Municipal de Música, la Corala Quatre Veus, Artà Balla i Canta i Esclafits i Castanyetes, que per cert Esclafits i Castanyetes tenen un alt tracte, però mos han dit mos aturarem a les 8 per cantar la Balanguera des d'allà on són. És que un 10. Hi haurà Tremo d'Artà, la Batucada, l'Associació d'Amics de la Música de la Coloni, la Coral de Gospel, la Xaranga de la Coloni, ni que sigui que encara que no s'hagin pogut reunir tots dos, tres, els membres que siguin, però la qüestió és que totes les associacions, entitats musicals del nostre poble han respost, van venir a fer un cafè amb nosaltres, ens van fer propostes i és, això és extraordinari. I a més, quan van veure que la cosa estava tan engrescada, van dir, home, si això a més ens ho pogués enregistrar un professional, ens trobàvem a Agustí Torres pel carrer i

0: abogat, abogat, abogat a enregistrar l'acte i demà tindrà 3 o 4 càmeres per allà enmig, ja s'ho ha... Vull dir, un deu i donar les gràcies una vegada més en el poble d'Artà, a totes les entitats, institucions, perquè sou un deu, perquè realment això fa que un... tingui ganes de fer coses a un poble que després respon, no? I és de greu.
1: És un poc també el que volia posar en valor en aquest cas, que sí, que sempre, bueno, sempre de manera molt general s'ha demostrat o s'ha demostrat que Artà, poble, municipi, que sempre també tantes, en certa manera això és molt ric i respon quan cal o quan se posa en tal data i això, per d'alguna manera, en aquest sentit, i se segueix demostrant en aquest sentit amb una proposta com se demà i que no és fàcil, com tu dius, evidentment posar d'acord en el sentit d'una sola, un mateix dia, una sola hora, en aquest sentit, en totes aquestes formacions musicals genèriques, i a més, evidentment, de tota gent que vengui a cantar, que evidentment per suposat així és, i damunt també que coincides que en totes les altres de clar, tots els altres pobles de Mallorca.
0: Exacte, i més el que suposa de dur a tril, la banda de venir a tril amb els instruments, incentiu un cadà. Jo és que tenia bàsquet, però he de ser aquí a les 7 i mitja perquè he de dur satso i he de preparar. És un 10.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: I sí, és una final. I d'altra banda, més enllà de totes aquestes entitats, jo m'agradaria aprofitar, si gent que mos escolta, convidar-vos a venir a cantar. Nosaltres durem la lletra corre entre els mòbils, veniu a cantar, perquè no és que les corals venguin hagin de cantar i nosaltres anar a escoltar, no, hem de cantar tots junts, ha de ser una sola veu, ha de ser una sola veu i ha d'arribar de poble en poble, s'ha de transmetre de poble en poble. Per tant, si estem un poc empeguits i només sabem fer nananà, venim i feim nananà, però crec que val la pena que tots hi anem a cantar. I fora por, jo canto molt malament i escolteu, si dissabte plou, que plogui bé, però que plogui, exacte, que ja anirà bé, que després ja em diran que no, que ja no va plogui, però vaja, no passa res.
1: Això en definitiva, i també, sí que no vull enxerrar tantes, ho podem enxerrar en una altra ocasió, cap problema, però també així que no vull deixar passar l'ocasió, en tot cas també supos que en parlaríem en aquest moment amb en Tomeu com a president també, si més no, part de tu també com a junta i tota la resta de junta, sí que fa poquet, bueno, estem passa ràpid, així que veure que heu impulsat de nou, que diem, aquesta junta local de Sobre Cultura de Balear, com dic, en podem parlar en una altra ocasió, però una mica el manco alguna paraula respecte en aquest sentit.
0: T'agrada la paraula, jo crec que val més que...
1: Bueno, manco una pinzellada.
0: Sí, quedem un altre dia, jo m'agrada molt sí, venir sí. I xerrar d'aquest tema, però bé, no, supercontents, perquè per octubre, novembre, ja no me'n recordo exactament
1: sí,
0: quin dia, però...
1: Passa allà, tot,
0: sí, però se va tornar, hi va tornar a veure una... Hi va haver un punt fa aproximadament un any en què se va fins i tot parlar a Montsetal de la possibilitat de dissoldre la delegació de l'obra cultural. No s'ha de dissoldre una delegació que té 100 socis en el nostre municipi, no, 100 socis és molt i moltíssim de simpatitzants. Ho vàrem veure quan vàrem fer Escorrellengo que va venir una gentada, ho vàrem veure quan vàrem fer la festa de l'estandard enguany que va venir una gentada. Per tant, no s'ha de dissoldre. Que un moment donat puguem fer més activitats o menys, això ja en xerrarem, però dissoldre no. Per tant, ens van reunir alguns dels més antics i alguns de joves, que és fantàstic veure que hi ha cara joves i gent amb ganes, i van dir, no, això ho hem de tirar endavant, i així va ser. I ens van proposar, sense que ningú s'hagi de cremar, anar fent activitat, anar fent coses. Ens ha vengut aquest tema de la Balanguera, que ens va molt bé per cohesionar no només nosaltres, sinó tot el poble, entitats, associacions, i tornar a fer una espècie aquell lip dub que van fer el 2011, no? I em van ses atxes i amb ganes, i després d'això vendre el concert de Sant Salvador, que ja tenim noms, i enxerrem els temps que en vulgueu, i de fet pot ser una... Jo sí, m'encantaria sí, que pogués una o l'altra de l'obra poguessin venir periòdicament analitzar qualsevol cosa que sigui necessari.
1: Sí, sí.
0: Deixa'm acabar, Tomeu, si això també agraïm moltíssim el suport que han rebut de l'Ajuntament en aquest aspecte. Han mostrat també moltíssim interès perquè funcioni i tornar a repetir les gràcies a tots els centres educatius que ens hem adherit tots des de Sant Bonaventura, l'Institut Joan García i Font, a Caragol i el Col·legi Concertat Sant Salvador, i diria que la Colònia de Sant Pere també, i si no, segur que la cantaran. I totes les entitats, ja ho he dit, musicals i que tenen qualque relació amb la música d'Espau de Pets, pel seu recolzament, i animar tothom a demà a les 8 a omplir l'amfiteatre, l'han d'omplir, ara sabeu, una altra vegada històric, no només a nivell de Mallorca, sinó també a nivell municipal, per què no? Aquesta competitivitat que dèiem. Yeah. Vinga, anem a ses poble que més gent venga, sí, sí. Amb respecte, cantant fort, entonant el millor que puguem, si no afinem no passa res, i deixem-nos dur i serà res, 10 minuts. Això sí, demanaria màxima puntualitat a les 19:40.
1: De fet, això anava dit que sí, si millor que venguin un poc abans o...
0: Vos explico, a les 19:40 la batucada sortirà de l'escola de música, de l'escola de música de la plaça del Conqueridor, i farà un petit recorregut de tota la plaça fins a l'amfiteatre de Navaldesa, i en el mateix moment en el teatre d'Artà sortiran els xeremies d'Artà i d'alguna manera arrossegaran la gent del teatre, que hi ha un acte demà de l'escola de música que acaba aproximadament a les 8:45, i arrossegarà la gent d'allà i aniran tots a omplir la plaça. Hi haurà tres membres de l'escola de música que llegiran un molt breu manifest que durarà un minut, i automàticament el director, en Joan Moyà, encetarà, donarà sus en els instruments, i després mos donarà l'entrada, els instruments baixaran moltíssim el volum i hi donarà l'entrada a la plaça perquè allò sigui un clam, una sola veu, i arribem de poble en poble fins en el Cové i en Amareu Vives.
1: Tant de bo que sí, i això, per tant, queda convidat tothom qui pugui a venir en aquesta cantada, no sé si històrica, si
0: se pot considerar així. Esperem que ho sigui, demà ho sabrem.
1: De la qüestió, i això, i no sé si m'adeix alguna cosa més que vulguis afegir en aquest cas, més enllà això de repetir aquesta, una vegada més, aquesta convidada en aquest acte, com dic, històric, i per reforçar també, si cal, encara més, aquesta sentiment de poble, de d'illa, de dina, de lletra, de col·lectivitat, un poc, pots afegir la que vulguis en aquest sentit, però bueno, de diversos aspectes.
0: Tot això que dius, en el final, si la Belenguera fila ara, segur que d'aquí uns anys també filarà. Per tant, molts veïns demà tots a l'amfiteatre de Navaldesa, i gràcies a Ràdio Artà per ser convidada, i en el poble per ser-hi, per participar. Moltíssimes gràcies a tots.
1: Perfecte, i moltíssimes gràcies, i que vagi molt bé.

Acabant d'escoltar la Balanguera, en aquest cas en versió de Naixinoa. En aquest cas, bé, com ja han dit, s'han fet diverses versions, diverses, vull dir que molt de cantants, grups, bé, en definitiva, això no ho vull ara així englobar en general, que s'han fet aquestes veus, aquestes cantades de la Balanguera. Una diversitat que demà podem fer tots junts, en aquest cas com a Artà i tot a Mallorca, si més no, a les 8. Si podeu ser un poquet abans, millor, com bé m'ho explicava Toni Colomé, per tal de poder començar puntual i coordinar, que no és fàcil tot a Mallorca. Supos que a nivell de minuts serà difícil coordinar-ho, però bé, intentar el manco amb aquest aspecte. Escoltam ara una mica més, segurament no l'escoltarem tota, però en aquest cas una versió de El Mallorca.

0: I bé, com dic, molt de cantants, grups, versions, també ocults. I el Mamona, que ja m'hem escoltat abans, dues versions, Posidònia, Cucorba, vaig per aquí, Pastorets Rock, Veus de Mallorca, Xeremies de Solla, Capella, Adrià Canta, el grup infantil del rock català, Joan Alcover, bé, suposo que aquí se refereix més a l'autor, òbviament, però vaja, en aquest cas, que més, Arrels i Cor de Noies, Kepa Junquera, Els Vall de Mosa, en fi, segur que me'n deix moltíssims que han fet la seva cançó, diguem-li així, en aquest sentit han cantat aquesta cançó de la Balanguera. Res, vos explico un tema també i anem sentint altres versions.
1: La Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil.
2: Vull que m'oïdes afilosa de la...

de mallorquins i mallorquines, en aquest cas, que és grup originàriament de Muro, però que crec que em donen permís com per dir de Mallorca. Amb tot el carinyo del món, dit així cap als murers. Per tant, com deia, sí que també he demanat disculpes en certa manera, no sabia si aprofitar, sí que com tenien també aquesta altra entrevista que mos estava esperant, tampoc volia allargar massa la cosa de l'entrevista abans d'anar a Marintònia, bé, entrevista, més que entrevista, espai en aquest cas de política i de més, i sí que he tingut el dubte de si tractar o no, i després he demanat i m'ha dit sí que està bé. Per tant, ja ho venc dient de fa temps, no cada dia, perquè tampoc no vull cansar, no me faltaria, però sí que vull recordar, en aquest cas ara m'adigies, que tota la gent que té empreses aquí a Artà, en aquest cas que sabeu que, i si no vos ho explic i ho record, que l'Ajuntament cada any sol posar en marxa, i així ho recordo de fa molt d'anys, no m'atreves a dir quants, però vaja, aquests ajuts per al foment de l'ús de la llengua catalana a les empreses d'Artà, en aquesta ocasió, òbviament, per l'any 2026. L'Ajuntament destina un total de 3.000 euros per aquesta convocatòria, que sí que, dit així, pot semblar poc, però més, jo crec que millor això que res, també, en certa manera, per tant, i em perdoneu que ho digui així, evidentment sempre tot se pot destinar més, això al final està clar que com més se destina millor, però també, evidentment, tots els bens públics també s'han d'anar repartint en tots els altres serveis, coses que presta l'Ajuntament. En aquest cas va publicar ja el BOIP del passat 31 de març del 2026, ho vam explicar ja en aquell moment, però ara vull tornar a recordar perquè encara està en vigor, que diem, i m'ho perdoneu que encara tinc un resquici de tos. Es van publicar en aquell moment, es van publicar les bases específiques i convocatòries subvencions de l'Ajuntament d'Artà per fomentar l'ús del català, que se fa cada any, que diem, en les empreses del municipi per, en aquesta ocasió, l'any 2026. De la notícia, que com dic encara és vigor, es tracta de quatre línies d'ajuts per haver fet actuacions en llengua catalana entre l'1 de juliol de 2025 fins al 30 de juny de 2026. Això sempre és així, és a dir, normalment l'Ajuntament i bé, altres organismes també, a vegades Consell de Mallorca, etc., també a nivell de subvencions també moltes vegades se va així, hi ha vegades que sí que se va de dia 1 de gener a 31 de desembre de l'any en qüestió, però hi ha moltes altres coses que se van això d'una data fins a la data anterior, diguem-li d'alguna manera, de l'any següent, per dir-ho així, que bàsicament algú tiene tot un any, si l'any que ve torna a sortir s'agafa des de l'endemà del dia que ja no ha entrat, diguem-li així, amb aquesta convocatòria, i al cap i a la fi, si s'ha fet una actuació que no s'ha entrat per data en aquesta convocatòria, s'entra el següent, i per tant no s'ha deixat cap data fora, al cap i a la fi. En aquest cas, com dic, per tant, si qualsevol empresa d'Artà va fer o vol fer, perquè encara, com dic, està en vigor i de fet fins dia 30 de juny del 2026, i si qualcú en va fer des de la data de l'1 de juliol del 2025, podeu presentar-vos perquè vos ajudin una mica, diguem-li així, que sempre va bé, en aquest cas econòmic, en aquestes subvencions, ajudes de l'Ajuntament. Com deia, hi ha quatre línies, les vos record, és a dir, també perquè quedi clar, no sé si a vegades, no ho veig xerrat a ningú, en aquest sentit així, que, com ho expliqué ara, però si qualcú pensa és que ho he d'haver fet totes les quatre línies i per això no m'ho present, no és així, és a dir, si heu fet una cosa, diguem-li d'alguna manera, ara m'ho permetreu xerrar molt banalment, una empresa ha fet un, no ho sé, en aquest cas, per posar un exemple clar i no parlar així molt genèric de cosa, si heu fet retolació comercial del vostre establiment o del vostre vehicle a nivell, evidentment s'entén, comercial del vostre negoci, en aquest sentit ja vos podeu presentar, és a dir, no cal que compligueu o hagueu fet res, si l'he fet genial, òbviament, però

Si no heu fet res de les altres línies, no passa res. O sigui, podeu presentar per aquesta línia i evidentment, si compliu sempre els requisits que se vos demanen, òbviament, això sí que no hi ha uns requisits mínims, però bueno. En aquest cas, això no cal que si qualcú, per exemple, que no hi ha un ordre realment, però bueno, la quarta línia que és edició de pàgina web i portal d'internet, si qualcú empresària pensa, ai, és que no tinc web comercial i per tant no m'hi present. No, en aquest sentit no és una cosa excloent com a tal, sinó que si qualcú se vol presentar una línia, se presenta una línia, si qualcú se'n vol presentar dues, se'n presenta dues, si qualcú se'n vol presentar tres, evidentment sempre que hagi complit i tingui factura i tingui un pagament que pugui demostrar i tot el que se necessita, lògicament, se presenta tres i si algú ha fet alguna cosa al manco de cada una de les quatre línies, evidentment se presenta les quatre línies. Això crec que intent ser clar en aquest sentit, que a vegades no dic que hi hagi confusió, perquè ho he dit abans, que no és que ho hagi sobretot ningú, és una hipòtesi meva per si qualcú ho pensava. En aquest sentit, vos repetes les quatre línies, ja he explicat una mica la primera, m'ho he recordat, si no la primera, que no hi ha un ordre, dic la primera per així com està escrit, però que no és una cosa de primer, segon i tercer i quart. Retolació comercial i vehicles, això si podien que hi havia això, com dic, la retolació del propi comerç, alguna cosa en relació de la retolació comercial del propi comerç, en aquest cas d'Artà, o si teniu un vehicle propi d'empresa i l'heu retolat, que moltes, bueno, no sé si moltes, però en algunes ocasions és així, vos podeu, en aquest cas, vos pot subvencionar l'Ajuntament fins a un total, un 50% del total de la factura en tema de retolació. Això sí, fins a un màxim de 250 euros. És a dir, sí, i ara tiraré una bestialitat i perdó. Si la factura, poso un exemple, no vos assusteu. Si la factura és de 1.000 euros, per fer un exemple clar, així redó i ràpid de calcular, evidentment el 50% de la factura serien 500 euros, però no se vol donar els 500 perquè hi ha aquest màxim de 250 euros. Però si n'haguésseu pagat, i repeteix que és una hipòtesi, evidentment no teniu per què gastar 1.000 euros, però per fer xifres redones. En aquest sentit, dels 1.000 euros, però no donarien, per exemple, 250 euros, que ja va bé també, perquè al final vols, entre cometes mal dit, estalviau aquest doblès que voleu dedicar després de fons propis a altres qüestions. O sigui que la subvenció, evidentment, ha d'anar dedicada a la qüestió en si, això, totes les subvencions sempre se determinen d'aquesta manera, siguin municipals, supramunicipals, etc. I així com he passat, per exemple, aquest redó de 1.000, evidentment, si la factura fos de 100 euros, per també fer una xifra així redona, en aquest cas no se vos donaria 250, perquè evidentment no se pot subvencionar més del que s'ha pagat. De fet, en totes les subvencions mai se pot pagar més del que s'ha... O sigui, no és una cosa com per crear beneficis, sinó no seria subvenció. Ja seria una altra història. I en aquest cas, per tant, si la factura fos de 100 euros, per exemple, com ja especifica el 50% de la factura, entenc jo, des del meu criteri, no som qui per dir-ho, entenc jo que seria subvencionar 50 euros, per exemple. En definitiva, això per aquesta línia de retolació comercial de vehicles. Després, la següent línia, que en aquest cas sí que és vera que és més d'un, no sé si dir, sector o subsector comercial, empresarials fins i tot, en aquest cas, per tant, que sí que evidentment fa referència a un tipus d'establiment, o diversos tipus, però no, en tema alimentació / beguda, que si és edició o renovació de cartes de cafeteries, bars i restaurants, per això ho deien, aquí sí que és més excloent que un comerç de moviment de roba o del que sigui,
Evidentment, aquí ja no té massa a presentar perquè no és el seu sector com a tal. Però sí que per les cafeteries, bars i restaurants, evidentment, sí que aquesta és una de les línies evidentment més que importants com perquè puguin presentar per tal de tenir aquesta subvenció municipal. Aquí, en aquesta ocasió, fins i tot, la subvenció pot arribar al total de la factura, això sí, fins a un màxim de 250 euros, per a cartes que s'hagin fet exclusivament en català. Si s'han fet en distints idiomes, que és on jo acabo de dir malament, en distints idiomes, que clar, no està així escrit, en distints idiomes, se vol subvenciona l'apartat, diguem-li així, fet en català. De la carta, repeteix que en aquest cas de cafeteria, bar i o restaurant. En aquest cas com a idioma, que inclouen el català com a idioma preferent, vull llegir així perquè així és com està escrit. En aquest cas se subvenciona el total de la versió catalana fins a un màxim de 150 euros en aquesta ocasió. Aquí ja sí que supos que ja si la factura vos dona el total de la carta de l'edició o renovació i no vos especifica per idiomes, supos que aquí ja no sé com demanar la cosa, però en definitiva, evidentment, com la intenció de subvencionar la nostra llengua, en aquest sentit se fa d'aquesta manera. Després, l'altre sí que segur que tots els comerços, empreses, serveis generen en aquest cas material o documents administratius, publicitaris i de més, seguríssim, perquè si no és una cosa o l'altra, i això sí, evidentment, sempre parlant amb factura i amb justificant de pagament, això evidentment és lògic, i per tant en aquesta línia seria l'edició de material o documents administratius i publicitaris que es pot subvencionar el 50% de la factura fins a un màxim de 250 euros per a material fet exclusivament en català, és a dir, que sigui tot, diguem-ne així, en català. Si és que té diversos idiomes aquest material i el català està com a idioma preferent, se pot subvencionar el total de la versió catalana fins a un màxim de 150 euros. Aquí també hi ha un poc el que vos deia abans, supos que no sé com determinen quina quantia correspon a la part de català. I després la darrera, tot i que no hi ha un ordre com a tal, que vos deia abans, és l'edició de pàgina web i portals d'internet. Si heu fet una pàgina web nova o un portal d'internet com a tal, s'entén del comerç, empresa o servei, pot subvencionar, també s'entén sempre quan estigui en el nostre idioma, el 50% de la factura fins a un màxim de 250 euros. És a dir, si en aquest cas sí que veure que si parlessin de cafeteria, bars i restaurants i algú complís o tingués coses a presentar de les quatre línies, podria acabar rebent, sempre i quan si tot és en català i és en aquest sentit sigui això, únicament en català, per rebre el total de cada línia. Però bé, després evidentment s'ha de determinar quanta gent s'ha presentat i fins a exhaurir el 3.000 euros, també és una altra història. A partir d'aquí, de fet, sí que s'hauria de fer per emersió, supòs. Però vaja, vull dir que, com vos deia abans, podeu presentar-vos a una línia, podeu presentar-vos a dues línies, podeu presentar-vos a tres línies o, en el cas s'entén de cafeteria, bars i restaurants, podeu presentar-vos a les quatre línies si s'escau. M'ho dic així perquè lògicament com m'està greu repetir-me, però lògicament un comerç i més que no sigui cafeteria, bar, restaurant, evidentment no té sentit que s'apenti les quatre, se podria presentar les altres tres. Què més? Hem de recordar que les sol·licituds s'han de presentar juntament a la documentació corresponent que està especificat a les bases de la convocatòria, s'ha de presentar en el registre general de l'Ajuntament i se pot fer fins al 31 de juliol de 2026. És a dir, vos ho repetesc, se subvenciona coses que, ho diré així ara malament, coses que s'hagin fet en català i tot dins les línies que vos hem dit, d'entre l'1 de juliol de 2025 fins al 30 de juny de 2026, tot el que s'hagi fet en aquest període.
A nivell de presentar les sol·licituds, les podeu presentar si vau fer ja tal i ho podeu presentar ja, o podeu presentar ja, i si teniu previst ara dins del juny fer alguna cosa, ho podeu presentar dins del juny, o fins i tot dins del juliol, el que haurien de ser coses fetes com a màxim en data de 30 de juny del 2026. També si qualcú té dubtes, teniu a la vostra disposició els números de telèfon de l'Ajuntament 971-82-95-95, l'extensió 206, o el telèfon mòbil, no m'ho diré equivocar, 689-926-669, o els correus electrònics meperez@arta.cat o promocioeconomica@arta.cat.

En aquest cas hem escoltat la versió, no m'agrada massa dir-ho així, però en aquest cas la cantada de la Belenguera de Capella. I res, de, que més, bé, sí, mirava si me donava temps un segonet, una cosa, jo de tenir tantes coses obertes aquí i allà, bé, passat i per tant també ja hauria d'anar acabant. També acabo de rebre un escrit del responsable de l'estació de Molins de Rei, que gràcies.

pensament per dir-me que és, ara no m'ha donat temps a llegir tot, però que això, que gràcies per l'interès, que aquests darrers dies s'estava planificant la nova web de valesmeteo.com. Gràcies, en aquest sentit s'agraeix immensament. És que, clar, és una web que se mos, això de tenir actualitzat i poder saber el moment, en qualsevol moment del dia que poden donar la informació a través de Ràdio Artà, la veritat a mi m'apareix interessant, no sé vosaltres. Aprofit per fer aquest repàs ràpid, perquè no tenim massa més temps, perdoneu. Diu ara Palès Meteo, ara sí que està actualitzada, ara mateix són les 19 hores, de 9 i un minut ja, 26,2 graus centígraus, sensació tèrmica de 26 graus, la màxima d'avui 30,9, a les 12:44, la mínima 13,3, a les 6:49. El vent també mateix a sud-est en ràfegues de 8 km per hora. La màxima ràfega d'avui, 22,5 a les 15:37 minuts. Màxima ràfega mensual, 41,8 km per hora. Humitat al 59%, rebada al punt del de 7,6 graus, baròmetre 1018,6 hectopascals, tendència baixant a poc. Previsió de l'índex d'ultraviolet és de 8.7, d'una escala molt alt. Per demà, 8.4, també d'una escala molt alt. Pluja d'avui 0, per tant, continuem amb el mateix registre total mensual 25,2 i anual 255,6. El manac pel dia d'avui, sortir del sol ha estat a les 6:22, la posta està prevista per les 21:05, posta de lluna a les 4:18, sortida de lluna a les 18:43, tenim lluna gibosa creixent, un 94% il·luminada. En aquest cas, això és la informació a través de valesmeteo.com, l'estació ordenenca de Molí en l'Eu.

Els seus afegits familiars, esposa Maria Planici Capó, filles Maite, Isabel i Hermínia, nets Mateu, Albert, Toni, Jordi i Lilian, gendres Toni, Biel i demés familiars, fos comunica la tan sentida pèrdua de Jordi Jaume Orell, conegut com a Jordi Pistola, que ens ha deixat a la colònia Sant Pere el 28 de maig de 2026, és a dir, avui, als 84 anys. Sant Pau descansi. Velatori ha estat avui de les 16 a les 19 hores al tanatori de la colònia de Sant Pere. El funeral tindrà lloc avui, d'aquí a res, de les 9.30 hores a les 7.30 es donarà el condol i a continuació la missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Recordeu també que podeu enviar les vostres condolències a través de la web digital de www.grupmontaner.com. Repeteix, www.grupmontaner.com. Jordi Jaume Orell, Jordi Pistola, 84 anys, Sant Pau descansi.

I vos recordem una vegada més, demà dia 29 teniu una cita a les 8 de vespre, si podeu ser un poc antes millor, en aquesta cantada de la Belenguera que se farà a tots els pobles de Mallorca i lògicament també aquí a Artà, com n'hem parlat fa una estoneta, concretament en el cas d'Artà, el Força de la Nepalesa, on hi seran presents totes les formacions musicals del nostre municipi, que no són poques, per sort, i que cosa certament positiva, trob, i en aquest cas de reivindicar positivament que més vegades pugui ser així. I això, i tothom qui canti, si qualcú se sap un trosset, que canti un trosset, si qualcú se la sap tota, que la canti tota, si qualcú la sap tararejar, que la tararegi, no sé si ho dic bé ara, i en fi, que no tingui, no, que no tingueu por en aquest cas, com ha dit en Toni, i cadascú que porti la seva veu per fer aquest conjunt d'Artà en primer lloc i sobretot de Mallorca, ja que és l'himne de Mallorca. Ja que deim moltes vegades defensar el nostre, ara és el moment, més enllà de temes polítics, d'un tema o l'altre polític, crec que és el moment de cantar la nostra. Aquí crec que no hi ha de alt, baix, dret, esquerra, munt, avall, el que sigui, és igual a nivell polític, per tot que ho digui així. Crec que hem d'anar tots a una, pensant d'una manera o l'altra, siguem d'un partit o l'altre, siguem d'unes idees o altres. En definitiva, si ens sentim mallorquins, si creiem en la nostra, en les nostres tradicions, en la nostra cultura, demà és el moment de demostrar-ho a través d'aquest cant de la Belenguera. Per tant, és una ocasió que val la pena, això com dic, donar-nos la mà metafòricament pel dant i fer aquesta cantada que això que segur que no serà fàcil de coordinar tot, però que jo crec que val la pena intentar-ho i que segur que serà tota una cosa per recordar durant molts anys. I ho dic en to positiu, no mal penseu. Per tant, això, demà tothom qui pugui, a les 8 de vespre, a l'Amfiteatre Nebulosa, si podeu ser un poc abans millor, i participar cadascú, si sap un fragment, si sap tot, si sap al final, si sap la música, evidentment, cadascú en la seva manera que pugui sabre, i genial, no passeu pena, no tingueu por, al cap i al fi és el moment de cantar ben fort aquesta Belenguera, aquest himne de Mallorca, aquesta música oficial de la nostra illa i per tant de dir aquí som Mallorca. En definitiva, donem així per acabat aquest programa d'avui, tornant demà amb més coses en aquesta sintonia a Ràdio Horta Municipal, 107.9, 107.3 a radiohorta.cat. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i com sempre dic, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

llit i xemeneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em funia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat, a través de...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: 1, 2, 3 i...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.